apaga la llum que el meu DJ controla.

0: bam bam bam.
1: Flash FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.

0: Són les 6 del matí, bon dia.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Adéu, som-hi.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
0: Ja estem per aquí de nou, 6 del matí, divendres 3 de juliol, comença un nou Flash Matí, el despertador de Flash FM. Fins les 11, som-hi. Ella...

0: Dues setmanes consecutives com a número 1 de Flash FM, la graciosa. Oh, ah, ella ja. El Quevedo, el tio del moment, sens dubte, eh? L'artista de l'any, acompanyat de l'Elvis Crespo.
1: No, la graciosa.
0: La graciosa.
1: La graciosa. La vida
0: és que s'enganxa, és inevitable, eh?
2: No us espanteu.
0: Home, no.
2: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga.
2: El Flash Matí.
0: Ara mateix posem en marxa tota la maquinària d'aquest programa, tota la maquinària del despertador de Flash FM. Bon dia, benvingut, benvinguda a aquesta entrega del divendres. Poca broma, 3 de juliol del 26... La Graciosa ha estat la primera de tantes i tantes cançons que aniran sonant al llarg d'aquest matí. Quevedo, Elvis Crespo, líders indiscutibles de la llista de Flash FM. El calibre 45. Bueno, depèn de vosaltres que demà hi hagi algun canvi a les caselles més altes. O també depèn de vosaltres que, doncs, al contrari, que es quedi tot igual, eh? Podeu votar a flashfm.cat per la cançó que més us agradi. De moment, així hem engegat aquestes 5 hores de Flash Matí. Aquí l'Héctor Ortega. Escolta, un plaer, com sempre, ajudar-vos, bueno, acompanyar-vos, si més no, eh? Formar part de la vostra rutina matinal d'aquests primers quilòmetres del dia, de la vostra tornada cap a casa després de treballar tota la nit, d'aquestes primeres passes del divendres, vale? A les portes d'un cap de setmana potent, perquè avui estarem a Polinyà, aquesta mateixa nit estarem a la Festa Major Jove de Polinyà, demà estarem a la de Ripollet, a la Riba, a Tarragona, estarem també a Esparreguera. Per tant, es presenta un cap de setmana potent pel que fa a les festes Flash FM. D'aquí una estona, doncs, acabem de detallar una miqueta el tema, el panorama, per si algú s'està preparant d'alguna manera al finde. Però, escolta, encara tenim tot el divendres per endavant. I avui regalarem un parell de coses aquí al programa. D'una banda, evidentment, la samarreta exclusiva del Flash Matí. La que té la frase por la mañana café, por la tarde ron. En algun moment del programa obrirem línies del telèfon de directe, això d'una banda, i de l'altra tenim una taula VIP amb copa per cadascun dels guanyadors per la festa Flash de les Carpes d'Esparreguera d'aquest mateix dissabte, d'acord? Tot això al llarg del matí d'aquest divendres, també amb el so de la Rosalia, de Shakira, de Mora, de Mike Towers o del Turizo.
2: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: Benvinguda, benvingut. Abans, muchacha.
3: Hola, soy

0: Aquesta artista és la Rosalía, quan l'any 2019 cantava en català i ens deia que volia uns quants bitllets de 100. Jo també, Rosi. Milionària és el títol de la cançó. Per cert, Rosalía, que l'altre dia a Los Angeles va avançar, diguéssim, una nova cançó. Si en voleu saber més, podeu anar a les xarxes de Flash FM. Flash.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash matí.
2: Com m'agrada.
0: Què tal, com esteu? Bon dia. 6 i 13 minuts de Rosalía a Shakira, en aquest cas acompanyada de BL. Sona Algo Tu. Quiero ver.

0: puxar. Tinc 6 anys.
1: Ai, Cookie.
2: Bon dia, bon dia, bon dia al dematí. Els flaixeros ja estan aquí.
1: Molt bé.
2: Hola, Héctor Ortega.
1: Hola, què tal?
3: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Així sona la cançó de Mora, l'artista d'aquell Memòries, per exemple, en aquest cas amb la de la Rose. La cantant que té el cabell així d'un vermell, d'un rosa potent, saps? Aurora és el títol. L'escolteu a Flash FM, ja està saliendo el sol, diu. Bueno, ja fa una estoneta que el cel ja té una miqueta de llum i és per això que nosaltres comencem també el programa, eh? Ho hem fet a les 6 del matí i ens estarem aquí a l'altra banda fins les 11. Bon dia i bon divendres. Què tal? 3 de juliol, ja està fet això, ja està, ho heu aconseguit. Un cop ja us sona l'alarma, sortiu del llit, agafeu el cotxe i tal, ja va tot encarriladíssim, ja està, ja està. Bueno, precaució a la carretera sempre, eh? I gràcies per triar aquest programa. Nosaltres li posem ritme al divendres, per exemple, amb cançons com la nova de Mike Towers, que sona de seguida. Abans, deixeu-me recordar-vos que aquesta mateixa nit estarem a Polinyà. Avui és el dia de la festa Flash FM, de la parada del Flash on Tour a Polinyà, aquesta mateixa nit, al Parc de la Riera, com és habitual, cada any tenim la nostra cita amb vosaltres. Polinyà, avui, amb en Sergi Domena, amb el Miquel González i qui us parla, l'Héctor Ortega. Moltíssimes samarretes, evidentment, per tot Polinyà, eh? I una nit molt llarga, estarem fins que torni a sortir el sol. Així som. Va, Mike Towers, el Flash Matí, una anamàs. Yeah.

0: Coco. Que bona, eh? So d'estiu, 100%, quin bon rotllo que ens dona de bon matí aquesta cançó. I per això estem aquí a Flash FM, som al Flash Matí, el programa que us desperta amb música. Aquí no volem xapes, eh, no? Flash!
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Va, de seguida repassem el temps amb el Jan Ponsa, també de seguida els primers titulars d'aquest divendres amb la Paula Montes. Abans, el titular és el del Turizo, eh? Que és que por un pendejo no se llora. Queda clar o no queda clar? Otra

0: Hit FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Un incendi a Canet de Rosselló ha obligat a evacuar més de 3.000 persones de 3 càmpings i de la zona portuària. Segons ha informat la prefectura dels Pirineus Orientals en un comunicat, el foc es va declarar ahir, poc abans de les 2:00 PM, i atiat per la tramuntana i les condicions climatològiques desfavorables, ha travessat el riu Tet i s'ha propagat ràpidament fins a 3 càmpings de la zona. En aquests moments, els bombers segueixen treballant en les tasques de control de les flames. D'altra banda, el Parlament ha aprovat els primers pressupostos en 3 anys. Són els primers del govern de Salvador Illa que li aplanen el camí per intentar acabar la legislatura. Com estava previst, han votat a favor dels comptes el Partit Socialista, Esquerra i els Comuns. Tot i la bombolla d'oxigen, els socis de govern han avisat que els comptes no són un xec en blanc i que ara cal enfilar la resta de compromisos. I a Veneçuela, després de gairebé 72 hores de rescat, el centenar de persones que han estat treballant incansablement a l'estat de La Guaira per treure un sol home de sota la runa ho han aconseguit. El rescatat s'ha passat 8 dies enterrat després que l'edifici on feia de porter li caigués a sobre durant els terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que van sacsejar al nord de Veneçuela la setmana passada. Els esports. El Mundial de Futbol Espanya i Portugal es veuran les cares als 8ens de final. La selecció espanyola s'ha classificat després de derrotar Àustria per 3-0, mentre que Portugal ha aconseguit la victòria davant de Croàcia per 2-1.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.
2: Al menos dame un perreíto, amor.

0: Aquest és el Fercho acompanyant a Bad Bunny amb el seu Perro Negro. Ara, doncs, ja fa 3 temporades d'aquest temazo de reggaeton, que és normal que estiguin aquestes temperatures tan altes, perquè amb el Bad Bunny és impossible que no pugi la temperatura. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Bon dia, Héctor.
0: És la raó, és l'explicació científica d'aquestes temperatures.
1: Ha de ser part de la raó, sens dubte, perquè vaya calor que està fotent, tu.
0: Però la cosa no pinta precisament que hagi de baixar, eh?
1: No pinta molt bé, la veritat és que no. Avui la temperatura, de fet, ja ha tornat a pujar aquesta nit i seguirà pujant al llarg del dia respecte a ahir, però és que al cap de setmana la pujada serà més evident, sobretot a partir de diumenge. I sembla ser que la setmana que ve tornarem a entrar el que vindria a ser la segona onada de calor de la temporada, amb el seu punt àlgid i màxim dimecres, per tant, paciència.
0: Bueno, està guai que ja amb tants dies de marxa ens puguem anar preparant mentalment, no?
1: Sí, la veritat és que la calor és un fenomen bastant fàcil de preveure, perquè com que estem a prop d'Àfrica, que és d'on ve, no s'acaba de... No canvia massa la previsió, eh? Vull dir que amb una setmana vista podem ja veure si ha de venir molta calor o no, i sembla ser que la setmana que ve suarem la gota gorda.
0: Molt bé. Escolta, de moment ara mateix, a les 6:35 d'aquest divendres, quines temperatures hi trobem?
1: Doncs mira, Barcelona 24,5 graus, a Roses uns agradables 27 graus fruit de la tramuntana, a Prades 10,5 graus, i acabem al poble de la Quar, al Berguedà, amb 18 graus.
0: Quants graus has dit a Girona?
1: A Roses, 27 graus.
0: 27 graus a les 6:30, tio.
1: Sí, perquè bufa la tramuntana rascalfada i avui s'ha dormit malament per allà. Sí, sí.
0: Hosti, molts ànims, tio.
1: Per cert, que no ho he dit, cap de setmana i avui d'absolut sol.
0: Absolut sol.
1: Ja està guai. Tant el dia com la nit.
0: Molt bé, tu. Gràcies, Jan. Fins ara.
1: Fins ara.
0: A veure, va, això continua, eh? Som al Flash Matí. Sabeu que ens agrada despertar el país a cop de ritme, per tant, fem-ho, no?
2: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: En aquest cas amb la Tini, ella des de l'Argentina, allà a l'Argentina estan bé, ja no, que...
1: Segurament tenen menys calor que aquí.
0: Menys calor, quina sort. La Tini va més relaxada, veus? Aquí la teniu, amb el Dos Amantes. Bon dia! Sí.

0: Taki-taki, rumba, Flash FM. Què tal? Bon dia, va.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina.
3: Flash.
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Ai, la benzina ha tornat a pujar, eh? 6:43 minuts, pràcticament d'aquest divendres. 3 de juliol, som al Flash Matí, sona Kid Voodoo, JC Reyes, Me Mareo, bon dia.
4: Te

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Ai, el iaio!
2: Mare de
1: Déu! Ai, el iaio!
2: Tenia tot de pàgines de pornografia.
1: Un romàntic, el tio.
2: Sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
1: Aviam, què buscava? Mira, què buscava?
2: Buscava brunet.
1: Què?
2: Ligada amb morenes.
1: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
2: Fetitxos per... Mares pervertides.
1: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de, del porno?
2: Sí. MILF.
1: Ja hi ha
2: la
1: MILF
0: i l'últim
2: és Anal HD.
1: Vinga,
0: iaio. Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La, la.

0: Es diu Lala. El tio explica tota aquella història que va viure. Com t'ho explico? Allà baix, saps què vull dir? Ben enfeinat. Lala, Mike Towers a Flash FM. El Flash matí d'aquest divendres. 3 de juliol. Bon dia a tothom. Aquí l'Ortega. Escolta, demà estarem de festa a Esparreguera, a les Carpes d'Esparreguera. Ho dic perquè, més enllà d'informar-vos, bueno, que ho sapigueu, que dissabte nit la gran festa Flash FM a terra a les Carpes LTN Esparreguera, amb qui us parla l'Héctor Ortega. Avui al Flash Matí regalarem també les últimes taules VIP, perquè si algú vol, demà dissabte, repeteixo, a la nit, sortir de festa per Esparreguera, ho vol fer gratis i voleu fer-ho amb una taula VIP, ho podeu aconseguir simplement enviant-nos un missatge al 628-06-0513. Al WhatsApp del Flash Matí em dieu, escolta, Héctor, que jo vull anar de festa a Esparreguera dissabte nit, Amb una taula VIP, poca broma.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Una taula VIP per 4 persones amb una copa cadascun. O sigui, és que no està pas malament el premi. Si voleu celebrar, jo que sé, algun aniversari, celebrar qualsevol cosa així amb el grup de col·legues, doncs envieu-me un missatge a 628-06-0513. Taula VIP gratis a les Carpes d'Esparreguera per aquest dissabte. Ara, Farruko!

Still Feel This Moment és la mítica de Pitbull i de Cristina Aguilera. Ha de fallar un temps, eh? Som al Flash Matí. Bon dia! Arribarem a les 7 del matí amb aquesta cançó. En aquest cas, canviant de registre 100%, eh? Amb Omar Kurz, amb el Yengo Flow. Forever Tugantel. Bon divendres. Som-hi!

0: Hit FM. Flash informatiu.
1: Bon dia, són les 7. Un incendi a Canet de Rosselló ha obligat a evacuar més de 3.000 persones de 3 càmpings i de la zona portuària. El foc es va declarar ahir, poc abans de les 2 del migdia, i atiat per la tramuntana, i les condicions climatològiques desfavorables ha travessat el riu Tet i s'ha propagat ràpidament fins a aquests 3 càmpings de la zona. En aquests moments, els bombers segueixen treballant en les tasques de control de les flames. D'altra banda, la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec d'investigar l'accident de dimecres a Lleida. Recordem que un total de 44 persones van resultar ferides després que un autobús xoqués contra la façana de la Diputació. La investigació haurà de determinar si la conductora hauria trepitjat l'accelerador al lloc del fre en voler estabilitzar el vehicle després de topar amb la branca d'un arbre, com apunten a algunes fonts testimonials. I Barcelona ha donat el tret de sortir del Tour de França amb la presentació dels equips. La competició arrencarà demà, però aquest dijous a la tarda s'ha fet la presentació en un gran acte que ha posat la capital catalana al mapa mundial. Una cerimònia que ha servit per lluir el patrimoni modernista de la ciutat, amb els prop de 200 ciclistes sortint de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, acabant a la Sagrada Família. Els esports. El Mundial de Futbol, Espanya i Portugal es veuran les cares als vuitens de final. La selecció espanyola s'ha classificat després de derrotar Àustria per 3-0, mentre que Portugal ha aconseguit la victòria davant de Croàcia per 2-1.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu Loco Loco, és el gordo amb Rainer Zombel, el megacrack de la setmana. Ai, guanxo. Loco Loco, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal, com estàs?
0: Què passa, com esteu, família? És divendres. Ai, guanxo. Dia 3 de juliol. Les 7 i 4 minuts, som al despertador de Flash FM. Ja heu fet un gran pas llevant-vos, parant l'alarma, eh? Ja us heu cagat en Déu i sa mare i ja està,
1: sí,
0: tio.
1: Ara ja toca gaudir del divendres i del cap de setmana.
0: Sí, i passar una mica de calor, eh?
1: Passar una mica de calor, perquè crec que comença un alt... Quan era, Héctor?
0: Saps què m'ha dit el Jan Ponsa fa mitja hora?
1: Què t'ha dit?
0: Que al cap de setmana puja la temperatura, que la setmana vinent entrem en una nova onada de calor i que dimecres vinent és el punt més alt de calor de la setmana sencera, diguéssim.
1: Dimecres, d'acord. Dimecres, no sé, haurem de muntar una piscineta o alguna cosa,
0: no? Sí, no? Hem de fer cua al MediaMarkt per comprar pingüins allà a Punta Pala. Serà el final de les existències dels pingüins aquest estiu.
1: Totalment, totalment. És que està sent molt heavy. Jo estic flipant. I mira que a mi m'agrada la calor, però estic flipant.
0: Però que tot just acaba de començar el mes de juliol. Espera't una mica, tio.
1: Potser es calma, eh? Mai se sap.
0: Bueno,
1: ja veurem.
0: No ho sé, de moment no hi compteu amb això.
1: No té pinta.
0: Va, posem en marxa aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que estem aquí a l'altra banda fins les 11 del matí repartint musiqueta per aquells i aquelles doncs, que heu matinats.
2: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash matí.
0: Vinga, va, fem-ho fàcil. Bon dia.
1: Bon dia.

Mira, mira la Shakira, li ha donat sort a Espanyita, molt bé. Burnaboy l'acompanya amb aquesta, que és una de les cançons més rellevants de la programació a dia d'avui, eh? Aquí a Flash FM. Són gairebé les 7 i 11 minuts i hem de treure els passos prohibits, com sempre, eh? Amb aquesta batxateta de rigor del Romeo Santos i del Prince Royce, anomenada Dardos. Bon divendres! Bon divendres!

0: Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
2: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
3: Citroën.
2: Consulta citroen.es.
4: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.

0: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Andorra. Flash FM. 93.8.
3: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
4: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulant puïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
6: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
7: Ah, no? I com us ho heu fet?
6: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
7: Ui, sí! No sento res.
8: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
9: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
10: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
9: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
11: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
12: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
11: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
2: Escoltes el Flash Matí.

0: Mazo, vaya temazo. Al Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty Ena, Ena Beats. Bon dia, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, molt bé, aquí estem, a tope.
0: Sí, senyora, som al Flash Matí, 7:26, pràcticament d'aquest divendres, 3 de juliol. Pam, pam, pam. Tenim molta música per vosaltres, perquè volem aixecar el país de la millor manera possible, que és amb musiqueta i amb zero xapes, diguéssim, d'acord?
1: Sí, les justes.
0: Exacte. 3 de juliol.
1: 3 de juliol. Parlem d'algunes efemèrides. Mira, el 2021, 3 de juliol, va haver-hi la onada de calor més bèstia al Canadà des que es tenen registres, d'acord? Perquè van arribar a alguns punts fins a 49 graus.
0: Mare de Déu.
1: I van provocar, òbviament, molta gent doncs, va traspassar, no? Perquè aquesta calor no l'aguanta ni el tato.
0: Ja em puc imaginar.
1: I pensa que la setmana que ve tindrem una aquí. Una
0: altra. Però espero no arribar als 49 graus.
1: És que són quasi 50, eh? I al Canadà, que allà fot fresqueta, no?
0: Bueno.
1: Sí? Depèn de l'època de l'any, però el Canadà, escolta, està molt al nord, no sé.
0: No ho sé, Gemma, se m'escapa.
1: Va, en tenim una altra, eh?
0: Aviam.
1: I és que també el 3 de juliol del 1985 es va estrenar a Estats Units una de les pel·lícules que ha marcat la infància de moltíssima gent, que és Regreso al Futuro, Back to the Future.
0: Que bo, avui, és... un dia tal, avui, tal, avui. Tal com avui, eh?
1: Sí que és una de les pel·lis, doncs, òbviament, més taquilleres de la història. I que això que ha marcat a molta gent, a mi és de les meves preferides, eh?
0: Sí,
1: param, pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam.
0: És molt, molt bona, molt bona.
1: Molt bona, que hi ha la 1, la 2, la 3.
0: Quantes n'hi ha? 3.
1: Crec que la tercera és la de l'Oest, que estarà a l'Oest al futur.
0: Ah, molt bé.
1: Saps? Sí.
0: Ara tinc ganes de tornar-me a veure la primera, tu.
1: Jo ho vaig fer...
0: Van arribar, a quin any havien de viatjar, el 2020 i què?
1: Ah, ja ha passat, ja va passar.
0: Ja ha passat, eh?
1: Ja va passar. Ah. Però jo les vaig tornar a veure fa poquet i em van donar una miqueta de cringe, eh?
0: Bueno, escolta, és el que toca, al final. és normal, com és una pel·li...
1: Molt antiga.
0: De fa tants anys i tan futurista, al final canvia tot, és normal.
1: És brutal.
0: Molt bé. Escolta, nova jornada en marxa d'aquest divendres. Això continua, en aquest cas, amb Bizarrap. Vinga, la Music Sessions número 0 amb la cabra, Daddy Yankee. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Les escoles de primera ensenyança podrien iniciar el pròxim curs sense iPads si no es pot garantir que aquests dispositius siguin segurs per l'alumnat. El ministre d'Educació, Ladislau Baró, ha afirmat que, davant de qualsevol dubte, es prioritzarà l'ús de paper i el bolígraf abans que la tecnologia. La decisió ha arribat després que alumnes de quart de l'escola andorrana de Santa Coloma accedissin a contingut sexual mentre treballaven amb les tauletes. El ministre va assegurar ahir en una compareixença que s'està fent una anàlisi exhaustiva dels fets. Paral·lelament, la consellera general del PS, Laia Moliner, ha presentat una bateria de preguntes escrites al govern per conèixer tant les causes a la incidència com si el ministeri disposava de protocols i sistemes de control necessaris per evitar una situació d'aquest tipus. I el ministre d'Afers Exteriors de Xipre, Konstantinos Kombos, va ser ahir a Andorra. Va dir que considera que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea continua tenint possibilitats de prosperar, malgrat que el procés segueix bloquejat per la manca de consens entre els estats membres, especialment per la posició de Bulgària relacionada amb els seus desacords amb San Marino. Kombos va explicar que aquest expedient va ser una de les prioritats durant la presidència xipriota del Consell de la Unió Europea. Durant la seva visita ahir al país, també va signar un memoràndum sobre educació, joventut i esports que dona continuïtat al subscrit l'any 2024 amb l'objectiu de reforçar les relacions bilaterals. Parlem del Partit Socialdemòcrata, que defensa que la sanitat hauria de ser universal, desvinculada de les cotitzacions i garantida per l'Estat. Aquesta és una de les bases sobre les quals la formació treballarà després de l'estiu per presentar una proposta de reforma tècnica del sistema de pensions a la CAS. El candidat a cap de govern per aquest partit, Gerard Alís, i la presidenta del grup parlamentari, Susana Vela, van exposar ahir aquest plantejament durant una compareixença per valorar el debat d'orientació política celebrat aquesta setmana al Consell General. Té referència a l'empresa familiar andorrana que considera que seria molt positiu disposar d'un vol directe en França. La vicepresidenta de l'entitat, Paula Terrado, ha defensat que una connexió aèria amb el país veí del nord permetria ampliar les connexions amb la resta d'Europa. I avui divendres s'inaugura una nova edició del Cirque du Soleil a Andorra la Vella. L'espectacle, creat en exclusiva pel Principat, es representarà durant tot aquest mes de juliol a l'aparcament de Centre Ciutat Busos, a l'antiga plaça de Braus Andorra la Vella. Les entrades tenen un preu a partir de 25 euros.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: formació que l'any 2013 feia aquesta cançó convertida en tot un himne. Watch out for this, boom, ah, yeah! Som al Flash Matí de Flash FM. Què tal, com esteu? Divendres en marxa, 3 de juliol! Bam, bam, bam. Ara mateix passant 6 minuts de 7:45. Feu el que feu, sigueu on sigueu. Ah, doncs escolta, moltes gràcies per triar aquest programa també avui, eh?
1: És molt difícil resistir-se al poder del llit. Per això aquí tenim tot el poder del ritme. Flash Matí.

0: Calor, calor. La millor cançó per donar pas al nostre home del temps, el Jan Ponsa. Bon dia, Jan Ponsa.
1: Que calor, que calor,
0: calor. És el Cano, Justin Quiles, Olvidarnos de todo. Bon dia a tots i a totes. Gemma Manzanero, què tal?
2: Molt bon dia, Héctor Ortega. Bon dia a tothom.
0: Mira, si teniu calor, aquest dissabte nit us podeu refrescar les carpes d'Esparreguera, eh?
2: Ah, mira que bé.
0: Podeu sortir allà a passar-ho bé, a gaudir de la festa Flash FM que us hem preparat. Repeteixo, dissabte a la nit, a Esparreguera, les carpes LTN d'Esparreguera.
2: Bravíssim.
0: Saps què passa? Que estem sortejant també una taula VIP, ja per
2: acabar de fer-ho tot.
0: Allà, por todo lo alto, eh?
2: Total, amb copa inclosa, eh?
0: Exacte, per quatre persones, taula VIP per quatre persones per aquesta nit de dissabte a Esparreguera. Les carpes, si us interessa, ens ho feu saber a través del WhatsApp, eh? Ens diu, escolta, Ortega, Gemma, que vull anar a les carpes d'Esparreguera amb una taula VIP, passo allà gratis.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
2: I nosaltres fem realitat els teus somnis.
0: Exacte. Ens ho feu saber, 628-060513. Hem de parlar d'aquesta calor, Jan Ponsa, ara sí.
1: Ara sí, no? Doncs déu-n'hi-do quina calor que se'ns tirarà a sobre de forma gairebé immediata, eh? Avui ha pujat una miqueta la temperatura, a l'Empordà avui han suat la gota gorda aquesta nit perquè ha bufat tramuntana rescalfada, temperatures mínimes superiors als 25 graus en aquest sector, nits tòrrides. Doncs bé, avui ens espera una nova jornada assolellada, igual que demà dissabte, igual que demà diumenge,
0: igual que demà dilluns.
1: Dilluns i març, dimecres, i amb molta calor que anirà pujant dia rere dia,
2: com una
1: escala, no? Llavors, al final, doncs, què us recomano jo? Que tingueu paciència, que estalvieu, perquè la factura d'aquest mes de juliol pot sortir cara pel que fa l'aire condicionat. Hi ha dues opcions, o ens morim o obrim l'aire.
0: Jo crec que opto per la primera, no, la segona.
2: Home, sisplau.
1: Si no tens com pagar l'aire, doncs potser no et queda un altre.
2: Quina sorpresa la factura, eh?
0: Aire condicionat, ventilador industrial, pingüins aquests que ocupen tota una habitació, però és igual.
1: Al Mediamarkt fan l'agost i a mi fa per irònica.
0: Bueno, l'any passat hi havia cues allà, eh?
1: Sí, sí. A França s'han acabat, els aires, ja.
2: Normal. A França ho estan passant molt malament, també.
1: A França la gent s'està morint, i a més és real. O sigui, els cops de calor que hi ha són molt bèsties. Hi ha temperatures d'uns 45 graus.
0: Molt greu, ja.
1: Les baguettes es fan soles.
0: Sí, ja. Va, escolta, temperatures ara mateix.
1: Doncs mira, Santuari de Caral al Berguedà, uns agradables 20 graus. A Sant Sorní d'Anoia, l'Alt Penedès, 21 graus. A Navata, a l'Empordà, aquí ho comentàvem ara, 26 graus. I acabem a un lloc que us agrada molt, el Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, amb 9 graus i mig.
0: Avui, si et diuen allò de voler bucuixer avec moi sexual, i dius que no, perquè no.
2: Un altre dia.
0: Un altre dia, que avui no vull.
1: Otro dia serà.
0: Exacte. Vinga, Jan, fins ara, tio.
1: Acuesta-te, fins ara.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash matí.
0: La Marina està tòrrida, ja. Suau, suau.

0: 21, el seu primer disc, amb tot de cançons seves. El primer single havia sigut aquest. Moving to the Sun, som al Flash Matí, bon dia.
1: Molt bon dia a tothom, què tal?
0: Bueno, no sé on esteu ubicats al mapa, però sí, ens encanta saber que esteu a l'altra banda, eh?
1: I tant.
0: Feina, cotxe...
1: Gimnàs.
0: On sigui, va.
1: Passeig.
0: JC Reyes, al Flash Matí d'aquest divendres. Loquita. Tu,

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Ai, el iaio!
2: Mare de
1: ai,
2: Déu!
1: Ai, el iaio!
2: Tenia tot de pàgines de pornografia.
1: Un romàntic, el tio.
2: Sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
1: Aviam, què buscava, mira, què buscava?
2: Buscava brunet.
1: Què, brunet?
2: Lligada amb morenes.
1: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
2: Fetitxos per... mares, mares pervertides.
1: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de,
2: sí, sí,
1: del
2: sí,
1: porno?
2: Sí. Milf. El
1: iaio
2: li
1: agrada.
2: Sí,
0: l'últim
2: és Anal HD.
1: Vinga,
0: iaio. Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
3: Atenció, Barcelona. Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
14: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
15: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
16: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
17: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
16: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM Andorra. 93.8.
19: Flash FM.
0: escoltes el Flash Matí.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Un altre tiroteig mortal a Barcelona. És el 7è d'aquest 2026 a la ciutat i ha tingut lloc poc abans de la mitjanit al barri de la Sagrera. Però el que més sorprèn de l'intercanvi de trets és l'edat de la víctima, un adolescent de només 15 anys. El jove tenia nacionalitat colombiana i havia arribat a Catalunya feia tot just 7 mesos, al desembre de l'any passat. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen els fets i busquen els agressors. D'altra banda, un incendi a Canet de Rosselló ha obligat a evacuar més de 3.000 persones de 3 càmpings i de la zona portuària. El foc es va declarar ahir, poc abans de les 2 del migdia, i atiat per la tramuntana i les condicions climatològiques desfavorables ha travessat el riu Tet i s'ha propagat ràpidament fins a 3 càmpings de la zona. En aquests moments els bombers segueixen treballant en les tasques de control de les flames. I Barcelona ha donat el tret de sortir del Tour de França amb la presentació dels equips. La competició arrencarà demà, però aquest dijous a la tarda s'ha fet la presentació en un gran acte que ha posat la capital catalana al mapa mundial. Una cerimònia que ha servit per lluir el patrimoni modern modernista de la ciutat, amb els prop de 200 ciclistes sortint de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, acabant a la Sagrada Família. Els esports. El Mundial de Futbol Espanya i Portugal es veuran les cares als vuitens de final. La selecció espanyola s'ha classificat després de derrotar Àustria per 3-0, mentre que Portugal ha aconseguit la victòria davant de Croàcia per 2-1. I fa poques hores Suïssa també ha aconseguit el triomf per 2-0 contra Argèlia.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Aquest és el Quevedo i l'Elvis Crespo l'acompanyen en aquesta història meravellosa. Anomenat La Graciosa. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Te veo La Graciosa, venga. Ui, tant de bo, eh?
1: Sí.
0: Ui, tant de bo, un viatge tonto a les Canàries aquí a gaudir de l'estiuet, eh?
1: No, no ens queda tan lluny.
0: Que bé s'ho munta, el Quevedo. Que bé s'ho munta.
1: La veritat és que sí.
0: Ja porta dues setmanes consecutives com a número 1 de Flash FM i amb ell hem obert aquesta nova hora del Flash Matí. Ja podeu trucar si voleu guanyar la samarreta Por la Mañana Café. Mira, Por la Tarde Ron.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Va, deixem una mica de temps perquè la gent marqui el telèfon, però estem a punt de regalar una de les últimes ja, eh?
1: Ja queden poquetes, la veritat.
0: Últimes existències d'aquesta samarreta, la nova i limitada del Flash Matí. I limitada, no? Il·limitada.
1: Limitada, n'hi ha queden poques.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal? Com et dius?
3: Patricia.
0: Patricia. Ole. Què, Gemma? Li posem la musiqueta aquí.
1: Home, sí, no? Tu diràs.
0: Patricia, t'emportes la samarreta. Molt bé. Estàs contenta, Patricia, o no?
3: Sí, supercontenta, perquè porto dies trucant i avui m'ha tocat.
1: Fantàstic.
0: A podem ja dir Patri, no? Ets una més de la família, sí. Patri.
3: Sí, no? Tant,
0: Patri. La Patri. Patri, des d'on truques tu?
3: Des de Calafell.
0: Calafell, molt bé, que guai. Allà també a la platgeta s'està de conya, no?
3: Sí, per això me la podré posar i gaudir-la.
0: Clar que sí. Doncs escolta, Patri, moltes gràcies per trucar, per escoltar-nos. Enhorabona. Tu de què treballes, aviam? A què et dediques?
3: Doncs
0: sóc
3: recepcionista
0: en
3: un centre
0: d'advocats. Ah, molt bé. Fantàstic. Déu-n'hi-do. Escolta, allà no crec que puguis vestir-la, però... No, perquè sou més de tratge i tal.
3: Bueno, ja veurem.
0: Ah, bueno, qui sap, no? Qui sap, molt bé.
1: Fantàstic.
0: Patri, no pengis, t'agafem les dades. Gràcies per trucar, vale?
3: A vosaltres.
1: Va, tot.

¿Cómo tú te llamas? No tengo ni idea ni del nom ni de la procedència, però sí, li és igual. Se la pela una mica el Nicky Jam, això. Hasta el amanecer 2016, Reggaeton Remember, que probablement també soni aquesta nit a Polinyà. Avui al Flash on Tour, aterra a Polinyà. Us esperem al Parc de la Riera, Sergi Domena, Miquel González i qui us parla, Héctor Ortega. Poca broma. Som al Flash matí d'aquest divendres. Bad Bunny, bon dia, va.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 12 de juny del 1946.
1: I el número de la sort, el...
2: El 2.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Que ets tan espavilat. Quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randarock?
4: Facilíssim. Amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros.
3: Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a bord els seus trens de 2 pisos. No cal ser gaire espavilat, eh?
4: Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
5: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
3: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
3: Sona a Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
3: Sona a Estrena un Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs a hores d'ara, per què fer-se del trànsit, de seguim trànsit dens a la Quejalú, a Bingo Salou, en amb dos sentits a la marxa. I a la Quejalú 3, entrada a la Massana en sentit nord. I això és tot de moment, és el Centre Internacional del Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: Som únics. El ritme el marca Flaix FM. Andorra. 93.8 FM.
10: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
12: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
13: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Flaix FM. Flaix! Escoltes Flaix FM Andorra al 93.8 FM. Flaix.

0: Matos, Eva Manzanero.
1: ¿Qué pasa, Ortega?
0: ¿Qué pasa? Yo soy tu gato, gato, cuando yo te veo, veo mientras me arrebato, vato. Aviam, 8 i 26 minuts ara mateix d'aquest divendres, vale?
1: Sí.
0: 3 de juliol, què ha passat al planeta, Gemma?
1: Doncs mira, fa molt poquets dies hi ha una parella que estan enamorats, que els dos fan acrobàcia, són escaladors d'aquests que escalen edificis urbans sense cap tipus de seguretat.
0: Quina por.
1: Que es van conèixer el 2016 i des de llavors no han parat de fer aquest tipus de bogeries, d'acord?
0: D'acord.
1: Què passa? Que l'última que han fet és a 443 metres d'alçada, a l'Empire State Building.
0: Sí.
1: Han pujat els dos sense cap tipus de seguretat i ell li ha demanat matrimoni a dalt de tot. Sí, bueno, escolta, però és molt perillós això,
0: que
1: A mi no em faria gaire gràcia. Van posar un cartell que deia «Cuando el poder del amor vence el amor por el poder, el mundo conoce la paz».
0: Que monos. Que monos és d'allà.
1: Potser no ho expliquen,
0: Som al Flash Matí, sona la setmana. Vamos.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Les escoles de primera ensenyança podrien iniciar el pròxim curs sense iPads si no es pot garantir que aquests dispositius siguin segurs per l'alumnat. El ministre d'Educació, Ladislau Baró, ha afirmat que, davant de qualsevol dubte, es prioritzarà l'ús de paper i el bolígraf abans que la tecnologia. La decisió ha arribat després que alumnes de quart de l'escola andorrana de Santa Coloma accedissin a contingut sexual mentre treballaven amb les tauletes. El ministre va assegurar ahir en una compareixença que s'està fent una anàlisi exhaustiva dels fets. Paral·lelament, la consellera general del PS, Laia Moliner, ha presentat una bateria de preguntes escrites al govern per conèixer tant les causes a la incidència com si el ministeri disposava de protocols i sistemes de control necessaris per evitar una situació d'aquest tipus. I el ministre d'Afers Exteriors de Xipre, Konstantinos Kombos, va ser ahir a Andorra. Va dir que considera que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea continua tenint possibilitats de prosperar, malgrat que el procés segueix bloquejat per la manca de consens entre els estats membres, especialment per la posició de Bulgària relacionada amb els seus desacords amb San Marino. Kombos va explicar que aquest expedient va ser una de les prioritats durant la presidència xipriota del Consell de la Unió Europea. Durant la seva visita ahir al país, també va signar un memoràndum sobre educació, joventut i esports que dona continuïtat al subscrit l'any 2024 amb l'objectiu de reforçar les relacions bilaterals. Parlem del Partit Socialdemòcrata, que defensa que la sanitat hauria de ser universal, desvinculada de les cotitzacions i garantida per l'Estat. Aquesta és una de les bases sobre les quals la formació treballarà després de l'estiu per presentar una proposta de reforma tècnica del sistema de pensions a la CAS. El candidat a cap de govern per aquest partit, Gerard Alís, i la presidenta del grup parlamentari, Susana Vela, van exposar ahir aquest plantejament durant una compareixença per valorar el debat d'orientació política celebrat aquesta setmana al Consell General. Té referència a l'empresa familiar andorrana que considera que seria molt positiu disposar d'un vol directe en França. La vicepresidenta de l'entitat, Paula Terrado, ha defensat que una connexió aèria amb el país veí del nord permetria ampliar les connexions amb la resta d'Europa. I avui divendres s'inaugura una nova edició del Cirque du Soleil a Andorra la Vella. L'espectacle, creat en exclusiva pel Principat, es representarà durant tot aquest mes de juliol a l'aparcament de Centre Ciutat Busos, a l'antiga plaça de Braus a Andorra la Vella. Les entrades tenen un preu a partir de 25 euros. Flash.

El seu Where Have You Been és la Rihanna, el Flash Matí. Divendres 3 de juliol del 26. Passen 6 minuts a 8:45. Gràcies per ser-hi. Bon dia, eh? Ja tenim aquí el cap de setmana i es nota. Això continua.

0: Bastani, si te quieres divertir, què és el que has de fer? Doncs començar el dia, per exemple, amb bona música, bon ritme, la del Flash matí del Flash FM. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, què passa, com estàs?
0: Què passa, Xan Ponsa?
2: Bon dia, Héctor, bon dia, Xameta.
3: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Com va aquesta calor, Jan?
2: Doncs jo bastant malament, la veritat.
0: Sí, no? Sense fred, xaval.
2: Sense fred. A veure, sí que és veritat que aquests últims dos dies, com ja venia anunciant, la temperatura s'ha normalitzat una mica. Però, bueno, tot i així, no sóc massa fan de la calor. Quin és el problema? Em direu.
0: Quin?
2: Doncs que la temperatura seguirà pujant aquests propers dies, aquest cap de setmana, i la setmana que ve començarem la segona onada de calor de la temporada.
0: Oh.
2: Per tant, sisplau, energia, Déu, el que és més enllà. Dóna'm algo al que agafar-me. Dóna'm algo.
0: Sisplau.
1: Duríssim.
0: Home, 3 de juliol i ja estem parlant de segona onada de calor de l'estiu, però si tenim tot l'estiu per endavant,
2: tio. Tenim tot el juliol, tot l'agost i segurament també el setembre. Però, bueno, les coses ja veus com van.
0: De moment això, que al cap de setmana puja una mica la temperatura.
2: Puja la temperatura, temperatures càlides i també molt de sol, sense precipitacions. I si veieu algun núvol, feu-li una foto perquè serà bastant històric.
0: Molt bé. Li poseu nom.
2: Correcte.
0: Li poseu Jan. Aviam, si voleu, repassem temperatures, tio.
2: Anem cap a Tremp, amb 18 graus, a Begues, al Garraf, 24 graus i mig, Sant Pere Pescador, 27 graus, i Vilanova de Maia, a la Noguera, 15 graus.
0: I al momentazo, frase del dia, Jan, fot-li canya, aviam.
2: Quan algú s'està ofegant, no és moment d'ensenyar-li a nedar.
0: Bé, és veritat.
1: I què vol dir, això?
0: És bona, eh?
2: Ja no hi ha el pam.
0: També.
2: Doncs, Gemma, que aquestes coses s'han de fer abans. Quan algú s'ofega, hi ha en Salim salvavides, però no li ensenyis a nedar.
1: Vale, vale.
0: Gràcies, tio. Fins ara, Jan!
1: Adéu!
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Ah!

0: línia, nueva línia. Són aquestes artistes de les Canàries que van acompanyar el Quevedo en aquesta cançó que es diu El Golpito. Aquí és divendres, que demà estem de festa a la Riba Tarragona. Sergi Domena estarà amb el Roigi i el Xavi Gí a la Riba Tarragona. Demà dissabte 4, doncs a altes hores de la matinada, d'acord?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Vinga, va, som al Flash Matí d'aquest divendres. 3:15 de 9, hem de parlar d'un meme.
1: Home, sí, el meme.
0: De quin any és aquest meme? Ara l'escoltareu.
1: Ostres, és el 2008.
0: 2008, eh?
2: Se me ha equivocado de producto. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí, porque la gente ha tenido que salir de sus casas. Que vamos, que la liado parda.
0: La liado parda, ¿sabes? Aquest meme...
1: Aquest meme.
0: Ara ha tornat a ser, d'alguna manera, notícia.
1: Doncs sí, perquè l'han hagut d'indemnitzar amb 50.000 euros.
0: A qui?
1: A ella.
0: Ah, ella ha guanyat pasta, eh?
1: Clar, 50.000 euros perquè li han danyat l'honor.
0: Hosti, nen, perquè però tants anys després, gairebé 20 anys després del meme.
1: Ella ja va recórrer en el seu moment i volia 300.000, vale? Però això s'ha anat allargant, tal i qual, i ara li donen 50.000 euros i també han obligat a la cadena de televisió a retirar tots els vídeos relacionats amb aquesta persona.
0: I l'acabem de posar aquí, molt bé.
1: I l'acabem de... Mira, està clar.
2: La Leo Pardas.
0: La Leo Pardas,
1: l'has liat parda, Héctor, l'has liat parda. Ara ens denunciarà...
0: Bueno. Una més.
1: Una més, a la vista.
0: Bueno, molt bé. Escolta, doncs, bravo per ella, que s'han portat aquesta pasta. Ara revisaré jo si tinc algun vídeo així a Instagram d'aquesta memòria digital.
1: Exacte, que puguis repercutir.
0: El qual pugui ser indemnitzat aquí un temps i potser em compro una casa, saps?
1: Ella tenia 18 anys quan ho va fer i ara en té 34. Vull dir, ha plogut, eh? Ha plogut.
0: És heavy, eh?
1: Sí, molt.
0: Que la lioparda, sabes?
2: Que vamos, que la lioparda.
1: El ácido clorhídrico.
0: Aviam, som al Flash Matí. Això continua, en aquest cas... amb la Bat Gyal, en aquest cas també en solitari, ella sola, sona Dame. Bon dia, va.
1: Bon dia.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
8: Sona bé.
7: 4,3 litres de consum al 100.
8: Sona Qashqai e-Power.
7: I el 0% TAE.
8: Sona que estreno un Nissan.
7: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
11: Aquest estiu viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
12: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
13: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
12: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
15: T'impacta, t'atreu, et sorprèn.
16: I amb el temps va perdent encant.
15: Però és llavors quan n'arriba un altre i et torna a passar el mateix. Et crida l'atenció, et sedueix. I quan menys t'ho esperes, te'n presentem un altre que et posa la pell de gallina. I així successivament.
17: No pots parar d'escoltar novetats.
15: L'una rere l'altra. D'això se'n diu...
17: Tenir el poder del ritme.
15: Ritme. És no, és i.
17: Flash FM. No pots separar-te de nosaltres.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: És tremendo aquest tio, eh? El Quevedo. Hem anat 3 anys enrere per recuperar aquesta cançó anomenada Columbia, que de nou sona a Flash FM. Som al Flash Matí, gràcies per ser-hi allà on estigueu ubicats. Per exemple, a la carretera, a la feina, a algun gimnàs, no sé, a casa, també, per cert, perquè no. Nosaltres posem la música.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Arribarem a les 9 del matí d'aquest divendres amb Choque, Bad Gyal i Chencho Corleone.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Un noi de 15 anys ha mort a trets aquesta nit a Barcelona. Els fets han passat cap a les 11 de la nit al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat fins on es trobava el menor i li han disparat dos trets. Els Mossos d'Esquadra ara han posat en marxa un dispositiu per localitzar i detenir els agressors. D'altra banda, el Parlament ha aprovat els primers pressupostos en 3 anys. Són els primers del govern de Salvador Illa que li aplanen el camí per intentar acabar la legislatura. Com estava previst, han votat a favor dels comptes el Partit Socialista, Esquerra i els Comuns. Tot i la bombolla d'oxigen, els socis de govern avisen que els comptes no són un xec en blanc i que ara cal enfilar la resta de compromisos. I Barcelona ha donat el tret de sortir del Tour de França amb la presentació dels equips. La competició arrencarà demà, però aquest dijous a la tarda s'ha fet la presentació en un gran acte que ha posat la capital catalana al mapa mundial. Una cerimònia que també ha servit per lluir el patrimoni modernista de la ciutat, amb els prop de 200 ciclistes sortint de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, acabant a la Sagrada Família. Els esports. El Mundial de Futbol Espanya i Portugal es veuran les cares als vuitens de final. La selecció espanyola s'ha classificat després de derrotar Àustria per 3-0, mentre que Portugal ha aconseguit la victòria davant de Croàcia per 2-1. I fa poques hores Suïssa també ha aconseguit el triomf per 2-0 contra Argèlia.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: El megacrack de la setmana a Flash FM. Loco, loco, I want to, want to. Gemma Manzanero, com estàs? Bon dia.
1: Estic cansada de tant ballar aquesta cançó.
0: Ja te veo, ja.
1: I want you.
0: 9 i 3 minuts, som al Flash Matí, nova hora de l'edició d'aquest divendres 3 de juliol.
1: Sí.
0: Avui ha sortit música nova. El Turizo ens ha sorprès amb una cançó que es diu La Guaratxa. La Guaratxa.
1: La Guaratxa, què vol dir això?
0: La Guaratxa és un ball, no? La Guaratxa és una festa, no?
1: Ah, no tinc ni idea.
0: No sé.
1: La Guaratxa. Sí.
0: Al costat de Martin White, que és el conegut com a rei de la Guaratxa, saps?
1: Vale.

0: Què és la guaracha?
1: És un gènere musical i una dansa que va originar-se a Cuba.
0: Ah. Van canyeros aquests, eh? Aquesta, doncs, l'hem descobert avui, igual que també la nova de Cris MJ amb el Clarence. Una col·laboració tremenda, eh?
1: Sí, sí.

0: Cris MJ i Claren. Alcoba és el títol. I avui també s'ha publicat definitivament la cançó de David Guetta, la nova proposta d'aquest artista, amb Third Party, aquesta formació d'artistes, i John Martin, que és el que cantava, si no m'equivoco, el Don't You Worry Child.
1: Ostres, sí, sí, sí.
0: Es diu Human. El tema és que aquesta setmana també hem tingut un spoiler del que serà probablement la nova cançó de la Rosalía, perquè l'altre dia a Los Angeles va fer allà una miqueta com de teaser de la seva propera cançó, que desconeixem ni la data de publicació ni amb qui compartirà el tema ni res.

0: Estem a l'espera de saber més coses d'aquesta nova cançó de la Rosalía.
1: Ai, vull saber com és tota.
0: I ens hem llevat avui també amb una foto a les xarxes del Bizarrap amb el BL. Per tant, podrien estar pensant en fer una music sessions. Jo crec que ho sabrem aviat.
2: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: Aquest és el panorama musical a data d'avui, aquest divendres 3 de juliol. Som al Flash Matí. Bon dia, va!
1: Bon dia a tothom!

amb Burnaboy. De moment sembla que està donant sort d'Espanyita, no? Què passa aquí? Dai, dai! 9 i 11 minuts, som al Flash Matí, és divendres 3 de juliol i sona BL, en aquest cas en solitari, aquest artista també de Barranquilla, No Tiene Sentido.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Duran de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: 5, 6, 7, 8, valor.
13: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
12: en España.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: Andorra. Flash FM 93.8.
16: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
17: Bon dia, doncs a hores d'ara, per què fas-se del trànsit, no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, es circula amb fluïdesa a tota la xarxa viària del Principat. I sobretot, de moment, és el Centre Nacional del Trànsit.
18: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
19: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!
20: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
21: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
20: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
22: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
15: Flash! Andorra 93.
0: 3.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
2: Escoltes el Flash Matí.

0: Gata Only és el Chris MJ, acompanyat del Floyd Menor. Floyd Menor i Chris MJ. Són dos col·legues, al cap i a la fi, que van fer música un dia i mira, mira el que van aconseguir.
1: Els ha sortit molt bé, de fet.
0: Heavy, és bèstia, bèstia.
1: Sí.
0: Gata Only, en aquest flash matí del divendres 3 de juliol del 26. Expliquem-ho bé. Demà, festa Flash FM, Esparreguera, a les Carpes i la TN. Si voleu una taula VIP, n'estem sortejant algunes a través d'aquest programa.
1: Sí.
0: Taula VIP per 4 persones per demà a la nit d'Esparreguera. 4 persones que, a part, s'emporten també de franc una copeta, d'acord?
1: Has vist que bé.
0: Si voleu, necessitem que ens envieu un missatge a través del WhatsApp del Flash Matí, el de sempre.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Taula VIP gratis a les Carpes d'Esparreguera amb una copa a cadascuna de les 4 persones que guanyin aquest premi per demà a la nit, per la festa Flash. Vinga.
1: Que bé, fantàstic.
0: 9 i 25 minuts, hem de repassar també una miqueta d'actualitat, Gemma.
1: El Tour de França.
0: El Tour de França.
1: Ja el tenim aquí i hi ha moltes restriccions de mobilitat, òbviament, pel Tour de França, no? Cada dia, de fet, ahir ja vam tenir una miqueta de presentacions dels equips, etc etc. I avui també faran més coses i demà, sobretot, el dia dissabte, el dia 5 de... demà 5, no?
0: Demà és 4.
1: Demà és 4. El 4 i el 5 s'acaba, bueno, no s'acaba, sinó que ja ha marxat de Catalunya, i es tallaran diferents molts carrers, d'acord? O sigui, es recomana agafar el metro perquè hi haurà un 40% més de metros perquè la gent pugui anar tranquil·leta.
0: Això a Barcelona, evidentment.
1: Això a Barcelona, exacte. Ahir dijous molta gent es va queixar de la Sagrada Família perquè diuen que estan fins als nassos de merders al voltant de la Sagrada Família, d'acord? Avui, dissabte, hi haurà molts talls i diumenge la cursa anirà de Tarragona a Barcelona,
0: sí,
1: d'acord? I el dilluns de Granollers cap a Puigcerdà.
0: Molt bé. Quina ruta, eh? Quina ruta.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do la ruta. Però, bueno, escolta, això anirà molt bé per la gent, per les... ja ho sabem, no? Portarà dinerons a la ciutat, però també portarà molts mals de cap.
0: Hosti, estic mirant la ruta del dia 6, tela, la tercera etapa del Tour.
1: Del dia 6, que és dilluns, veritat?
0: Des de Granollers, passant per Vic, Ripoll, Puigcerdà... i
1: que
0: ja
1: sí,
0: França.
1: Que sí.
0: Clar, tornar a França.
1: Òbviament,
0: sí, sí. Arribar a França, no?
1: De fet, vaig anar a Carcassonne fa molt poquet i ja hi havia per tot arreu moltíssima publicitat del Tour de França.
0: Que bèstia.
1: Home, allà ho deuen viure molt més.
0: Doncs escolta, a patir una miqueta les limitacions en aquest aspecte urbanes, però a gaudir de les bicicletes.
1: Quin remei. No queda una altra.
0: De les bicis. Sostenible, si més no, això.
1: Sí.
0: Molt de show al voltant,
1: per suposat.
0: Però almenys, mira, no fan gaire soroll. Vinga, bueno, això continua. Sona Blackout, Tini, Emilia, Nicki, Nicole.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.

La decisió ha arribat després que alumnes de quart de l'Escola Andorrana de Santa Coloma accedissin a contingut sexual mentre treballaven amb les tauletes. El ministre va assegurar ahir en una compareixença que s'està fent una anàlisi exhaustiva dels fets. Paral·lelament, la consellera general del PS, Laia Moliner, ha presentat una bateria de preguntes escrites al govern per conèixer tant les causes a la incidència com si el ministeri disposava de protocols i sistemes de control necessaris per evitar una situació d'aquest tipus. I el ministre d'Afers Exteriors de Xipre, Konstantinos Kombos, va ser ahir a Andorra. Va dir que considera que l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea continua tenint possibilitats de prosperar, malgrat que el procés segueix bloquejat per la manca de consens entre els estats membres, especialment per la posició de Bulgària relacionada amb els seus desacords amb San Marino. Kombos va explicar que aquest expedient va ser una de les prioritats durant la presidència xipriota del Consell de la Unió Europea. Durant la seva visita ahir al país, també va signar un memoràndum sobre educació, joventut i esports que dona continuïtat al subscrit l'any 2024 amb l'objectiu de reforçar les relacions bilaterals. Parlem del Partit Socialdemòcrata, que defensa que la sanitat hauria de ser universal, desvinculada de les cotitzacions i garantida per l'Estat. Aquesta és una de les bases sobre les quals la formació treballarà després de l'estiu per presentar una proposta de reforma tècnica del sistema de pensions a la CAS. El candidat a cap de govern per aquest partit, Gerard Alís, i la presidenta del grup parlamentari, Susana Vela, van exposar ahir aquest plantejament durant una compareixença per valorar el debat d'orientació política celebrat aquesta setmana al Consell General. Té referència a l'empresa familiar andorrana, que considera que seria molt positiu disposar d'un vol directe en França. La vicepresidenta de l'entitat, Paula Terrado, ha defensat que una connexió aèria amb el país veí del nord permetria ampliar les connexions amb la resta d'Europa. I avui divendres s'inaugura una nova edició del Cirque du Soleil a Andorra la Vella. L'espectacle, creat en exclusiva pel Principat, es representarà durant tot aquest mes de juliol a l'aparcament de Centre Ciutat Busos, a l'antiga plaça de Braus Andorra la Vella. Les entrades tenen un preu a partir de 25 euros. Flash.

0: Aquest divendres 3 de juliol ja tenim aquí el cap de setmana, és divendres i quina calor, quina calor. Daddy Yankee, Bad Bunny, Nati Natasha, Becky G, tots aquests artistes darrere del Dura Remix de l'any 2018.
1: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
0: I amb tots i totes vosaltres, feu el que feu, sigueu on sigueu, ubicats al mapa, gràcies per ser-hi. Ara mateix passen 6 minuts de 2:15. Som-hi, va.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et salut.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Pegaos. És el Donayakis de Flashy Scream. I els 31 fam des de Sabadell, amb les cabres a l'estudi, estaven aquests, eh? Som al Flash Matí, 9.38. Bon dia, Gemma Manzanero.
2: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
1: Hem de parlar avui també amb el Jan Ponsa. Jan, bon dia, tio.
3: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Estàvem parlant d'aquesta onada de calor que encara no tenim aquí i que està de camí. Imagina't, eh? Imagina't.
3: Correcte. Ja veus. Està de camí, ja es veu allà a l'horitzó i per sort em teniu a mi per avisar-vos de quan arriba i què succeirà amb aquesta onada de calor.
1: Explica, explica't.
3: Doncs anem per pams. Avui, demà i dissabte, i diumenge, el cap de setmana, és a dir, sí, temps molt estable, molt sol, algun núvolet decoratiu i temperatures que pugen i molt cada dia. A partir de diumenge començarà aquesta onada de calor que estàs comentant ara, Héctor, i arribarà, bueno, s'allargarà probablement doncs, fins dimecres o dijous. Per tant, i em penso que el cap de setmana que ve també farà molta calor, Gemma.
1: Doncs, el cap de setmana, o sigui, no aquest, sinó el de les properes setmana.
3: Sí, ja és una cosa ja infumable.
1: Però quin és el dia més top de calor?
3: Segurament serà dimecres.
2: Toma!
1: Dimecres. Molt bé, molt bé. Dimecres... No, perquè ja ho he dit abans.
3: Dimecres ens morirem, no passa res.
1: Molt bé, Jan, molt bé.
3: Feu el testament, eh?
1: Sí, i a pagar factures, tu, és el que toca, fer cues allà
3: als
1: pingüins. Sí, no estem fent públic de Mediamar, hi ha altres botigues que regalen, que venen pingüins, també, saps?
3: Ojalà en regalessin.
1: T'imagines?
2: Estaria molt bé.
1: Podríem fer un concurs de pingüins, ho petaríem, eh?
3: Jo crec que aquesta tarda me n'aniré al Corte Inglés per no passar calor.
1: Està bé, hem de buscar refugis climàtics, eh, on sigui. A veure, temperatura, Jan, vinga.
3: A Banyoles, 27 graus. A Ode...
1: Què rius tu ara?
3: És que la Gemma em distreu. A Roses, uns agradables 28 graus i mig. I a Vilanova de Meià, a la Noguera, 17 graus.
1: Mare meva, Roses, tu, aquesta... La primera hora de programa, a les 6 del matí, el Jan ja començava a dir 20 i pico graus a Roses.
3: 27 graus, sí, sí. Avui la nit la gent de Roses ha suat. Ànims a la gent de Roses, que ens escolten.
1: Sí, senyor. Molt bé, Jan, fins dilluns, va. S'arriba ja, tio. Va, meme, som al Flash Matí i tenim encara més música per a vosaltres. Flash!
4: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ara, Ugel, Moving to the Sun.

Es diu l'efecto i és d'aquestes que de tant en tant, escolta, fer una miqueta així de vista enrere, doncs ve de gust, eh? Raulito, Rau Alejandro amb el Chencho Corleone. El flash matí d'aquest divendres 3 de juliol del 2026. 3 quarts de 10, sona Bad Bunny cap a Puerto Rico. Yo la con...

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de preparar el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

de Gracie i de Steve Aoki. L'escolteu de nou al Flash Matí, escolteu Flash FM. Gràcies per ser-hi. És divendres 3 de juliol del 26, primera setmana del mes de juliol, que ens acabarem cruspint ja aquest cap de setmana. I són pràcticament les 10, són a la Villa.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Un noi de 15 anys ha mort a trets aquesta nit a Barcelona. Els fets han passat cap a les 11 de la nit al barri de la Sagrera, quan un grup de joves han anat fins on es trobava el menor i li han disparat tots trets. Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu per localitzar i detenir els agressors. Aquesta és la 7a víctima mortal d'un tiroteig a Catalunya el 2026. Així, transcorreguts només 6 mesos, ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat. D'altra banda, el Parlament ha aprovat els primers pressupostos en 3 anys. Són els primers del govern de Salvador Illa, que li aplanen el camí per intentar acabar la legislatura. Com estava previst, han votat a favor els comptes del Partit Socialista, Esquerra i els Comuns. Tot i la bombolla d'oxigen, els socis de govern avisen que els comptes no són un xec en blanc i que ara cal enfilar la resta de compromisos. I Barcelona ha donat el tret de sortir del Tour de França amb la presentació dels equips. La competició arrencarà demà, però aquest dijous a la tarda s'ha fet la presentació en un gran acte que ha posat la capital catalana al mapa mundial. Una cerimònia que ha servit per lluir també el patrimoni modernista de la ciutat, amb els prop de 200 ciclistes sortint de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, acabant a la Sagrada Família. Els esports. El Mundial de Futbol Espanya i Portugal es veuran les cares als vuitens de final. La selecció espanyola s'ha classificat després de derrotar Àustria per 3-0, mentre que Portugal ha aconseguit la victòria davant de Croàcia per 2-1. I fa unes hores Suïssa també ha aconseguit el triomf per 2-0 contra Argèlia.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: diu la graciosa. Segona setmana com a número 1 de Flash FM, Quevedo, Elvis Crespo, UAEA. Demà dissabte, amb el Menjador, repassareu la llista, d'acord? Els 45 temes del calibre 45. Aviam què fa la graciosa, si descendeix alguna casella o es manté per tercera setmana consecutiva número 1. Ho sabrem demà, vinga.
1: Molt bé.
0: Te veo en el calibre.
2: En la graciosa.
3: La vida es más sabrosa.
0: Oye, 10 i 6 minuts, 10 i 6 minuts ja d'aquest divendres, eh?
1: Com passa, eh? Com passa tot.
0: Això vol dir que ja tenim la feina feta, estem escalfant l'ambient, doncs, pel divendres i de cara també al cap de setmana, amb música i amb actualitat.
1: Doncs anem a parlar de la PlayStation, d'acord? Perquè s'ha fotut en un berenjenal.
0: Per què?
1: Perquè ha comunicat que el 2028, a partir del gener del 2028, els videojocs només es podran comprar i només seran digitals.
0: En sèrio? Ja no tindràs el CD de tota la vida?
1: Exacte. No, aviam, podràs mantenir els que ja tens, però no es podran comprar de nous, d'acord?
0: I això
1: per què ho ha fet? Tot serà digital. Doncs perquè diu que la majoria, ha fet un càlcul i diu que la majoria de videojocs fins al moment han estat venuts digitalment i ja té l'excusa, aviam. Molta gent ja ens olorava amb això, que passaria i ha acabat passant, però clar, hi ha molta altra gent que és cert, imagineu-vos, ja no podràs compartir videojocs amb la gent. Ja no podràs deixar-li el CD al teu amic perquè jugui un videojoc.
0: Ara ni revendre un videojoc.
1: Això serà molt més exclusiu, molt més car, òbviament.
0: Ja.
1: I clar, perquè imagina't que jo tinc a casa, el meu germà té una PlayStation, jo una altra, ja no li puc deixar, o el meu millor amic no li puc deixar el joc.
0: Clar, però això destrossa una miqueta el típic esquema.
1: Destrossa molt.
0: Perquè te'n vas a una botiga de segona mà i que tindràs jocs fins al 2023.
1: Exacte. Ara els videojocs a les botigues, doncs mira, també patiran aquesta notícia, perquè tu ja no aniràs a mirar les caixes amb els diferents videojocs. Ja n'hi ha molts ara que et donen la caixa i a dins un codi de barres.
0: Ja. Però aquí també entra el tema del dilema de si és un problema de veritat o és la nostàlgia que et fa passar aquesta mala jugada, diguéssim, no?
1: Totalment. És cert que a mi no m'agrada que em donin un codi de barres. M'agrada més la caixeta.
0: Els automàtics i els manuals dels cotxes, que dius, si és automàtic no és conduir. Bueno, ja, a veure, sí.
1: Tu te'n recordes antigament amb els CDs de música que et venia un llibret amb explicacions, lletres i els jocs?
0: Ja, bueno, una història.
1: Això ja no passa.
0: Ja és història.
1: Sí, total.
0: Passa'm el Flash Matí. Nova hora en marxa amb el Coco de la Marc Urs. Mira, fem un viatge així, pim-pam, anada i tornada d'un dia a Puerto Rico, eh?
1: Vinga, som-hi!

0: Rocío Vagabundo, Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL, junts a Flash FM. Un quart d'onze ara mateix d'aquest divendres, demà dissabte, estarem a les carpes d'Esparreguera, les carpes LTN, Esparreguera, i us hi estem convidant. Tenim una taula VIP, si la voleu. Ens heu d'enviar un missatge a través del WhatsApp del Flash Matí i ens dieu que voleu una taula VIP per les carpes demà a la nit a Esparreguera.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Una taula per quatre persones, amb una copa cadascun, per les carpes d'Esparreguera demà a la nit. Som al Flash Matí. Bon dia.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM. Quan vas a un espai natural, pots descobrir-hi ocells fent niu, ramats pasturant, persones treballant la terra i una biodiversitat que necessita calma. Per això, abans d'agafar el cotxe, entra a espaisnaturals.cat i trobaràs els itineraris oficials, informació pràctica i les recomanacions per gaudir de la ruta de la millor manera possible. Amb les eines que els espais naturals posen al teu servei, podràs caminar pels senders marcats, respectar les zones amb accés regulat, descobrir miradors i fer servir les àrees de pícnic sense afectar les espècies que hi viuen. Així les protegeixes, les respectes i fas que tothom en pugui gaudir. Cuidar l'entorn millora la teva experiència. Descobreix-ho a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llocs d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
12: Les millors braves d'Andorra?
13: No vagis al Barra Mars.
12: Un bon bacallà al Pil Pil.
13: No el demanis al Barra Mars.
12: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
13: Oblida tant del Barra Mars.
12: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
13: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
12: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash FM. La Camana.

Es diu de lejitos la cançó del Jay Wheeler aquesta setmana com a crack, evidentment, a Flash FM, en aquest cas amb el remix, la versió del porto-riqueny Omar Kurz. De lejitos, 3 de juliol del 26, camí de 11:15 d'aquest matí de... Mira, pre-cap de setmana, ja estem posant aquí la catifa vermella. El fin de escalfant l'ambient amb el Mora i el Z Tangana des del Flash Matí sona droga.

0: y Danza Kuduro. Don Omar Lucenso a Flash FM. Es diu Danza Kuduro. Gemma Manzanero, bon dia, què tal?
1: Què passa, actor Ortega? Molt bon dia.
0: Gràcies per ser-hi sempre, eh? Passant 4 minuts ara mateix de 10:45. Hem de repassar una miqueta més d'actualitat abans d'acabar el programa, eh?
1: Doncs mira, sí, perquè tindrem una... Tu saps Emily in Paris?
0: Emily in Paris, i tant.
1: Doncs, per continuar una miqueta aquest rotllo de sèrie, tindrem una molt semblant a Barcelona.
0: Un Emily in Paris a Barcelona?
1: Exacte, es dirà La vida a Barcelona.
0: En sèrio?
1: T'ho juro, t'ho juro.
0: Però què faran, és... això? Tipo que hi ha una persona...
1: És
0: que
1: té noia...
0: Una... Que ve de fora, no?
1: Que vol autoconèixer, vol començar com de zero, vindrà de fora, exacte, sí.
0: Ja.
1: I ho farà a Barcelona, d'acord? La noia és holandesa, en aquest
0: Ànims.
1: Cas.
0: Ànims, bona sort.
1: Doncs sí, perquè està xunga la cosa ara mateix, eh?
0: Hosti, tu.
1: Però, bueno, escolta, la directora també compartia direcció amb Emily in Paris, vull dir que faran una miqueta el mateix.
0: Serà semblant, eh?
1: Serà semblant, no sé quan sortirà encara, però que s'està començant a rodar ara.
0: Coneixerà un barceloní...
1: Bueno,
0: i després,
1: potser li costa trobar algú de Barcelona.
0: Si trobes un, el barceloní estarà després amb una altra persona,
1: sí.
0: No sorgirà l'amor,
1: és que
0: vindrà un altre holandès...
1: És molt fan d'Emily in Paris.
0: Sí, home, ja m'he menjat allà totes les temporades i tant.
1: Llavors, aquesta també te l'hauràs de veure quan surti.
0: Bueno, la part més xula jo crec que serà visualment doncs, que al final ensenyarà les parts més boniques de la ciutat,
1: sí.
0: Espero, no?
1: I encara vindrà més gent a veure-la i tots feliços i menjant perdissos.
0: Molt bé. Doncs ara, doncs, ja està, estarem atents. No se sap data, no? No hi ha data d'estrena.
1: No, no. Ara s'està començant a rodar.
0: Ah, s'està començant a rodar,
1: sí,
0: vale,
1: sí,
0: a poc a poc. Molt bé, doncs això continua de moment. Aquí ja anem ben rodats, hem començat a les 6 del matí, de fet.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: I estem ja a la recta final.
2: Flash. Els matins són del Flash Matí.
0: Amb molta música encara per

0: Amb elles, amb la Nueva Línia. Un dia, me'n recordo que Quevedo va publicar un stories d'una cançó aleatòria de Nueva Línia, ningú sabia qui era, ni... Resulta que era un spoiler, ves per on, eh? El Golpito.
1: Vale.
0: El Flash Matí de Flash FM. Gràcies per ser-hi. Què? Com ho porteu això vosaltres? Ja està tot fet, no? Tothom en marxa o tothom encara dormits? Fem-ho fàcil, va. En aquest cas amb el Manuel Turizo. Otra.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
4: Atenció, Barcelona! Arriba l'oferta més boja de l'estiu a Windor Barcelona, el túnel de vent. De l'1 al 5 de juliol, aconsegueix un 50% de descompte en els nostres packs més populars amb el codi VERANO50. 5 dies per comprar i fins a 4 mesos per gaudir de l'experiència. Entra a windor.cat, selecciona Barcelona i utilitza el codi VERANO50. Windor, sent l'adrenalina de volar.
5: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
7: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Li diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
8: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: What do you mean my card's been declined? Try it again.

0: Disc a Lleida 2019. En aquest cas, en aquest divendres 3 de juliol del 26. Estem a un dia de la festa Flash FM a Ripollet. Demà dissabte a partir de les 11 de la nit ens veiem a Ripollet.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Demà és el dia del Jove Fest. Estarà Sergi Domena de l'Interactua, qui us parla l'Héctor Ortega del Flash Matí, a la plaça de Joan Amat. Allà us esperem demà a partir de les 11 de la nit. Jove Fest amb Flash FM a Ripollet. Som-hi, va. Ara m'ho veig jo. Aquesta s'enganxa com una mala cosa. L'escoltareu i molt aquest estiu. El Flash.

0: acompanyada d'Ulisses Bueno. Aquest tio no el teníem gaire ubicat fins ara, eh? Dos amantes és el títol. L'escolteu a Flash FM, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Armand Maravalla, bon dia, tio.
2: Ei, què tal, bon
1: què
2: dia.
1: Què passa, tio?
0: L'Armand que ve de festa, literal, eh?
2: He dormit poc avui. Okay, avui se'm farà llarg, això.
0: Bueno, escolta, aviam quin opines de la dada d'avui. A partir d'ara, l'Armand farà el rànquing de les dades absurdes per acabar el programa.
1: Ara que ja acabem, eh?
0: Ara que s'acaba la temporada, exacte.
2: Cuidao que sóc exigent, eh?
0: Saps que hi ha un lloc que es diu el Banc Mundial de... el Banco Mundial de Semilles?
1: De llavors.
0: Ho sabien o no?
2: El Banc Mundial de Llavors.
0: De llavors, sí, per si hi ha una catàstrofe mundial, doncs per poder tenir-les allà i recuperar una miqueta plantes i tal en cas de... La fi del món, literal, eh?
1: Molt bé, fantàstic. Per portar-les a Mart i a la Lluna, no?
0: Està a Noruega, això, eh?
1: Home, clar, on vols que sigui? Allà fan bé les coses.
0: La bóveda del fin del mundo, li diuen.
1: Allà fan bé les coses.
2: Sí. També et dic, després has de saber plantar-les, perquè jo, si m'ho donen això després...
0: Home, entenc que cada llavor deu tenir el seu petit llibre d'instruccions, suposo.
2: Sisplau, sisplau.
1: Una mica de terra i guaita per sobre i ja...
0: Home, no, cada cosa té el seu moment de l'any.
1: Això sí.
0: Aquí som molt pixapins per aquesta cosa. Hi ha molta pella al camp que ens escolta que estarà pensant vaya tontos aquests.
2: Totalment.
0: Bueno, marxem de cap de setmana, us quedeu amb l'Armand Maravalla i nosaltres tornarem dilluns a les 6 del matí amb molta més música, més samarretes que s'estan acabant, que ho sapigueu.
1: Queden poquetes.
0: Armand, tu tens la teva, encara no, eh?
2: A mi no m'heu donat cap samarreta.
0: No t'han fet entrega encara de la samarreta, tio?
1: Malament.
2: Vull dir, què passa aquí?
0: Ja toca, què passa aquí? A posar ordre, eh?
1: Total.
0: Bona família, gaudi del cap de setmana. Gràcies per ser-hi sempre. Fins dilluns, adeu!
1: Flash FM. Són les 11.

0: ja la coneixeu. I si no la coneixeu, hauríeu d'anar fent-ho, perquè és el nostre megacrack de la setmana. Gordo, al costat de Rainier Zonneveld, amb aquesta meravella que es diu Loco, Loco. This is Flash FM. Què tal, família? Bon dia. Doncs vinga, va, que l'Héctor i la Gemma ja surten de l'estudi. El Flash Matí tornarà dilluns i jo em quedo amb vosaltres per acompanyar-vos fins a les 4 de la tarda. Què tal, família? Com esteu? Què tal el divendres? Ei, ja hem arribat a les portes del cap de setmana. Ens ho mereixíem, ens ho hem currat, però bueno, ja som aquí. Una mica de ritme fins a les 4, sí? Vinga, va, doncs som-hi. Endavant.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: 11 i 3 minuts, vamos a ello, no? Pues vinga, va, som-hi. Comencem amb Aisa, RVFV i Crimli a la producció. Aquesta es diu Muchacha. Vinga, va, bon divendres.

0: Molt bé, el Sebastián Yatra aquí, el Mike Towers.
1: Yo te quiero todavía.
0: Sí, senyors. Escoltes, Flash FM, si això fos el Tour de França, nosaltres estaríem al grup dels escapats, perquè tenim tant de ritme que els deixaríem a tots al darrere tu. Seríem els capdavanters, 100%. Flash! Vaya liada el Tour, eh? Aquest fin de estarà impracticable per Barcelona i també per diversos puestos més. A Granollers també estan per allà. Bueno, aneu al tanto. Nosaltres a lo nostre, amb el nostre ritme, tenim preparats Floyd Menor, també BL, abans la nova versió del Sopa de Cabra. Amb la Su i el món DJ, amb això que es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: un buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
9: Flash FM Andorra.

Al tanto amb aquest tio que està absolutament on fire, és el Hugel amb el seu Moving to the Sun, que forma part del seu nou àlbum que va publicar tot just fa 6 dies, el divendres passat. Mira si l'ha fet de grossa, que ha aconseguit posar el seu àlbum, que es diu 21, al número 1 d'àlbums a Spotify en l'última setmana. Així de clar, tu. I per davant de noms com Eslabón Armado, Muse o Justin Bieber, el tio realment l'està fent grossa. Per això, en part, te'l posem també aquí a Flash FM, perquè volem estar sempre atents del que està passant por ahí. Vinga, va, anem amb Rels Via i el Tubacín abans aquesta col·labo de luxe d'Ozuna amb Nati Natasha. Yeah.

És normal que t'entrin ganes de sortir de festa mentre escoltes Flash FM. A mi també em passa, a mi també em passa. Ja divendres, per fi, tenim el cap de setmana a les portes. A més, com és habitual als finders, també hi haurà festes flash, per si voleu sortir al tanto, com sempre, festes gratuïtes, festes a l'abast de tothom i festes que són una absoluta bogeria. 11:30, quarts de 12. Com esteu, família? Esteu bé? Sí? Vinga, som-hi.

Des d'Argentina, Tini i Maria Becerra, amb aquest argentí, amb aquest reggaeton, una mica d'aire argentí, eh? D'aire albiceleste, podríem dir. Es deia Miénteme, això. L'hem recuperat quan passen 6 de 7, ja de quarts de 12 del migdia. Escoltes, Flash FM, ens posem, mira, en modo mundial, altre cop. Què tal el partit d'ahir? El vau veure? Sí? Molt bé, enhorabona. 11:37.

amb Manuel Turizo i Lola Índigo, amb això que es deia Mil coses, sonant en directe a Flash. Va, família, aquest divendres fa solet a tot arreu, fa molta calda, dreta la calor, i tenim ritme per estona. Som-hi! Flash! I aquest d'aquí és Ñengo Flow, començant, com sempre, amb el seu estil particular, amb aquesta col·laboració amb Omar Kurtz. Aquest estiu està patant bastant fort, aquest es diu Forever Tugante.

Aquest és el tema que va catapultar a la fama el Sebastián Yatra, el tema amb el que la cançó amb la que molts vam descobrir aquest artista. Com a mínim jo pues el vaig descobrir amb aquest Traicionera, que va sortir fa una dècada. Si ara sortís aquesta cançó, es colaria sens dubte en el nostre Calibre 45, la llista de cançons més calentes del panorama. Seguríssim, vaja. Que, per cert, avui és divendres, per tant, demà dissabte, ja sabeu que a partir de les 6 de la tarda amb l'Edgar Manchado repassarem una vegada més, com sempre, la nostra llista d'èxits del Calibre 45. Ja et dic, el Traicionera es colaria seguríssim. Ara, per exemple, la següent cançó que et posaré està present en el nostre Calibre 45. Un Calibre que lidera La Graciosa de Quevedo, de per davant de El Golpito, també seva, i del De Lejitos Remix. En sisena posició hi ha aquesta cançó que es diu Olvidarnos de Todo, de Cano i Justin Quiles. Veurem demà si puja o si baixa.

0: Ells són Quevedo i Elvis Crespo amb aquest La Graciosa, directa des de l'àlbum del Baifo, que ho està rebentant, que està present a tot arreu, fins i tot també al Mundial, perquè ja ho sabeu que aquesta és la cançó que sona a la megafonia de l'estadi. Sí, noi, sí. Cada vegada que la selecció espanyola fa un gol, ahir en va fer tres, per tant suposo que va sonar tres vegades. No sé, jo no el vaig veure al partit, però imagino que van així. This is Flash FM. Que, per cert, dic jo que temes de copyright, cada vegada que soni la cançó a l'estadi, doncs el Quevedo i l'Elvis Crespo també deuen fer cochling i cobrar la seva part, no? Deuen estar contents, doncs, que van marcar 3 gols. No, tant de bona que s'hi marcat 8 o 9.
1: Flash, en directe,
0: sí.
1: A Flash FM, Armand Maravalle.
0: En qualsevol cas, hem començat amb nova hora amb el nostre número 1. A més, jo t'acompanyo fins a les 4 de la tarda, per tant, escolta, ritme per estona, ja ho saps aquí com funcionem. Així que, escolta... Anem a fotre-li una mica de Farruko amb Steve Aoki. Això tan xulo es diu Ya pa' qué.

això tan elegant, aquesta batxeteta o merengue o el que sigui, ens ha pillat a tots pensant ja en el cap de setmana, eh? Aviam on sortim aquest finde, aviam on anem por ahí, una casa rural, una barbacoa, un plan amb els col·legues, amb la parella, etc etc. Ui, quines ganes. Això es deia Que pecao, de Manuel Turizo i de Capo. Són les 12 i 11 minutets ja del migdia. És divendres, família, estem a gust, estem bé. Tinc preparats bons temes per la propera estoneta. Per exemple, el Caramelo Remix. Oh! I també la nova de Mike Towers, que es diu Una Namaz i que és una delícia. Abans, però, una mica de house, te va. Això es diu Chica 305 i és de John Summit amb Fate. Quiero que...

0: 8.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
5: Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gràcia.

S'ha de reconèixer que amb aquest final així com una mica més atmosfèric, que t'omple bastant, els ha quedat fantàstica, eh? Aquesta nova versió, aquest remix del De Lejitos, el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, un tema que ocupa el darrer graó del podi. A on? D'on? Doncs de la nostra llista d'èxits, del Calibre 45. La podeu consultar a flashfm.cat/calibre45, evidentment, com sempre. Va, que ens donen quarts d'una del migdia. És divendres, 3 de juliol. Tenim ganes de moure'ns una miqueta, jo ho entenc, jo ho entenc. Per tant, us proposo això que es diu Dardos, de Romeo Santos i de Prince Royce, que és una batxeteta deliciosa, trobo.

Ell és el cantant madrileny Cano. Des del seu àlbum Triana fa un parell d'anyets això. Es diu Se pone las Nike i sona a Flash FM. Escoltes el poder del ritme. És divendres. Passem del migdia. Tenim el cap de setmana a tocar i ho estem celebrant amb tot el nostre ritme, tot el que tenim a la mà. Us ho donem a vosaltres. Què et sembla això? Bad Bunny, des del David Tirar-me's fotos. Eu!

Flowers. Fa 3 anyets que va treure això que es deia La Falda. I ara anem a fer una cosa, anem a canviar completament el rotllo. Aviam si em seguiu, que us he d'explicar una cosa molt important. Un planazo per aquest estiu. Perquè aquest estiu arriba al Brunch Electronic Festival 2026. Mira com sona això, Dumo. 3 dies non-stop d'electrònica al Parc del Fòrum de Barcelona amb més de 90 artistes, 6 escenaris i molta, molta festa. Noms com, per exemple, Eric Pritz, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més, eh? House, techno, live shows i, a més, un any més també tornen els afterparties oficials del Festival Brunch a les 4 sales icòniques de Barcelona, a Input, Upload, La Terrazza i a Nacar Club. Recorda, Brunch Electronic Festival, The Place to Be, del 7 al 9 d'agost al Parc del Fòrum, sí? Els abonaments i les entrades són a brunchelectronicfestival.com. Espavila, que volen, i no és conya, espavila, que volen, Brunch Electronic Festival.

És la connexió 100% de Barranquilla, Colòmbia. Shakira amb BL. Aquesta flauta per acomiadar la cançó, un tema que es diu Algo Tu, eh? Bé, vols algo? Sí, vols algo tu? Vinga, bé, vinga. Vols una mica de ritme? Doncs en tenim. Flash. Sí, senyora, com per exemple aquesta següent. El Bizarrap s'havia guardat durant tots aquests anys la sessió número 0, per qui, sinó pel pare de tots plegats, pel Daddy Yankee. No te puedo

Rádio FM.

Aquesta va per tots els flaixeros i flaixeres premium que us lleveu cada dematí amb el Flash Matí. Passeu el dia escoltant El Poder del Ritme. A la tarda sintonitzeu l'Interactua i al vespre, nit, us aneu a dormir escoltant el Flash Urban. Us ho diem poc, però gràcies. Gràcies per ser-hi a l'altra banda. Això es deia Casanova, obra de Lola Índigo al costat de RVFV i un del Soul King. Sonora Flash, 12:57. Ens apropem a la una. Anem amb els Dorayakis, va, per acabar l'hora.

0: Aquest és el nostre mega crack de la setmana. Es diu Loco Loco, obra d'un DJ i productor nord-americà d'origen guatemaltec. Es diu Gordo, tot i que va començar la seva carrera dient-se Carnage. I això, els que portem molts anys escoltant electrònica, no sé si el recordareu, produïa com una mena de hardstyle bastant canyero. Va canviar el rotllo. This is Flash FM. I certament va tenir molt d'èxit com a Carnage, però com a Gordo també, perquè ha aconseguit el que no va aconseguir amb la seva anterior etapa, que és sonar, ser el megacrack de Flash FM. Des d'aquí, enhorabona, l'hem fet servir per començar nova hora. Són la una del migdia i tres minutets, pràcticament. Espero que estigueu bé. És divendres, família!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Es respira un aire diferent a l'oficina avui. La gent està contenta perquè és cap de setmana i ja tenim a tocar. Per tant, enhorabona a tothom, ho hem aconseguit. I ja està, tu, escolta, que tinguem un bon Friday i demà Saturday, etcètera, etcètera, etcètera. Anem amb el Coco, ritmes tranquil·lets d'Omar Kurtz. Calla.

Era Anuel AA amb 6ix9ine i el seu bebè, deixant lloc ara a un artista de Sevilla que ho està parant molt fort últimament, eh? Flash. Ell és el J.C. Reyes, Juan Manuel Cortés Reyes es diu el tio, amb aquesta cançó que comença així, que es diu Loquita. Loquita.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
3: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356 556.
6: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
7: Dijous 9 de juliol tens una nova cita amb les Pool Parties. After Work a Anyós Park amb Abel d'aquí, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, prepara't per una tarda de hits musicals i energia non-stop.
6: El millor After Work de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
8: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
9: Flash FM.

Son Aisa Amber VFV, per fer això que es diu Muchacha. Muchacha. Molt xula, la veritat, eh? 1:23 del migdia, escoltes Flash. I deixem entrar aquest parell per escoltar el Pepas de Farruko, que això, bo, és tremendo, farà tremolar, ja veuràs. Abans, però, ja veuràs, mira. Tema superviral de Ryan Castro i Capo, que es diu La Villa, que em fa molta gràcia quan comença el Capo, que fa com... Yeah. Ara, fixa't, mira.

Això es diu El Tonto, de Lola Índigo i Quevedo, si en comptes de ser madrilenya i ell canari fossin ella d'Olot i ell de Sant Jaume d'Enveja, li haurien pogut haver dit a la cançó El Babau, El Ximplet, per exemple. Dono només idees. 1:32 del migdia. Escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme, el

Està el gros en les carreres de Bad Bunny i Jay Cortés. Es deia Duckity. L'hem fet sonar quan ens apropem a 3:15 del migdia. Escoltes el poder del ritme, escoltes Flash FM. Has triat la banda sonora correcta, sí senyor. I a més, ara ens posem en moda mundial. Avui a bons partits. Avui s'acaben els 700 de final del Mundial, eh? Ja veurem aviam com acaben els enquadraments. De moment, l'únic que sabem és que quan surten els jugadors al terreny de joc sona aquesta cançó de fons i la gent la canta molt, eh? Li està molant a la penya el Dai Dai.

dubte que les veus de la Karol G i del Peso Pluma combinen bé, mariden bé, com si fossin raïm i formatge, saps què vull dir? Aquest tema el van publicar junts en l'àlbum Mañana Será Bonito, Bichota Season. Estem en plena Bichota Season, ara ja sí, comença l'estiu i es nota. Es diu Colona, per si no el coneixies. Hem superat tres quarts de dues del migdia, escoltes Flash FM. Seguim amb el ritme tranquil·let, amb una novetat que m'agrada molt. Ara te la presento, perquè ja veuràs que és xula. És també així del rotllo, saps? La veneçolana Elena Rose, al costat d'un gran, el Manuel Turizo. Fixa't, fixa't. Això es diu La Semana, tots els dies, tota la setmana. Vamos.

0: Això es diu Sin Senyal de Quevedo, que diu que s'ha quedat sense cobertura a la discoteca. Això ens passa molts, que quan vas a algun lloc amb aglomeracions et quedes sense cobertura. Això li passa al Quevedo per no tenir, per tenir una companyia d'allò, de low cost. A mi em passa el mateix, Pedrito, no et preocupis. Bueno, pues segueix buscant, aviam, si aixeques el mòbil igual arriba el 5G. Va, nois, que arribarem d'aquí no res a les dues del migdia. Ho farem amb Psycho i amb Maluma, sonant a Flash. La del ritme, abans, Relsby.
1: Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toco.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La Confederació Empresarial Andorrana ha expressat el seu desacord amb la manera com s'ha aplicat l'increment del salari mínim fins als 1.568,67 euros mensuals. Tot i no qüestionar el contingut de la mesura, la patronal considera que una segona pujada en un mateix any dificulta la planificació de les empreses, especialment pel que fa a l'organització de les graelles salarials, i defensa que aquest tipus de canvis s'haurien d'haver adoptat amb més previsió. Parlar de la Unió Hotelera, que afronta l'inici de la temporada d'estiu amb preocupació per la manca de personal i l'esgotament de les quotes de contractació. El president de l'entitat assegura que la situació genera inquietud entre els empresaris que tenen dificultats per disposar de mà d'obra necessària per atendre la demanda prevista i mantenir el nivell de serveis als establiments. En termes polítics, Unió Laurediana ha renovat la seva executiva amb el nomenament de Pere Betriu com a nou president i Oliver Alís com a vicepresident i portaveu. El relleu es va formalitzar durant el Congrés celebrat ahir dijous. Segons la formació, la renovació respon a la voluntat de donar un nou impuls al partit amb la incorporació de nous perfils al comitè executiu amb l'objectiu de preparar les pròximes eleccions nacionals i comunals. I destacar que el Ministeri de Transports estudiarà diverses de les propostes presentades pels promotors de la iniciativa ciutadana per millorar el transport públic. Després d'una reunió entre les dues parts, el departament ha reconegut que moltes modificacions no es podran aplicar a curt termini perquè afecten el conjunt de la xarxa d'autobusos. Tot i això, ha anunciat que treballa en la incorporació de noves freqüències a primera hora del matí i en horari nocturn a la Vall d'Orient, previstes a partir del 13 de juliol. Mentrestant, la recollida de signatures per donar suport a la iniciativa continua en marxa.

0: Ei, aló.
1: Flash FM a Andorra. 93.8. Flash
2: FM. Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
6: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
7: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

hi ha ganes de festa. Hi ha ganes de mate, també, no? Escoltar això i de cop i volta ens tornem argentins tots, eh? Nicki, Nicole, Tiago, Emilia, Mesita... Un tema 100% albiceleste. Una foto remix. Per cert, que si teniu ganes de festa, recordeu, eh? Us ho venim dient, però, vaja, us ho recordo una vegada més. És avui, a què avui hi ha festa flash. A on? Doncs mira, a Polinyà. La festa major jove tindrà presència del Flash on Tour amb el Miquel González, el Sergi Domena i l'Héctor Ortega a cabina. Des de les 12 de la mitjanit, vaja, des del punt de la mitjanit, fins a les 6 del matí. Vaya fiestón per tota la penya de Polinyà, tu. Polinyà i voltants, eh? Podeu venir qui vulgui, evidentment. Va, anem a obrir el capítol del Baifo. Fa estona que no ens hi passem per escoltar El Golpito. El Golpito.

Quins records que porta aquesta cançó, eh? 2018. Són Mozart la para i Justin Quiles. Quin parell, quin perill. Tots dos, mare meva. Tots dos col·laborant per fer això d'aquí. Que es deia Mujeres i que l'hem fet sonar quan queden 10 minutets per arribar a les 3 de la tarda. Estàs escoltant Flash FM, el poder del ritme. Sí, senyor, sí, senyora, aquí estem. Vinga, va. Aquesta ja la coneixes, potser, te l'hem anat posant aquests dies. És una novetat que va sortir fa dues setmanetes. Anna Mena amb Lola Índigo, sona així de bé, es diu Petit Oa.

Són el Bobe i Omar Montes passant-se per Flash FM per interpretar aquest El Conjuntito en col·laboració d'una noia que realment no tinc el nom aquí davant i no sé com es diu, però bueno. La qüestió és que ha sonat El Conjuntito. Quan ens apropem a les 3 de la tarda, per fer-ho, obrirem el capítol de l'àlbum nou de la Bad Gyal, Mascara, amb la col·laboració amb el Chencho.

0: que us feu una idea, durant mesos i mesos, en les sessions del Gordo, que és aquest productor i DJ, anava posant aquesta cançó, però clar, no l'havia publicat oficialment. Llavors la gent es preguntava, què és aquesta cançó que diu Tu me tienes loco loco? Que xula, que guapa, on la podem escoltar? I per fi la va publicar i ara per ser te la podem posar aquí, a Flash, on si no. This is Flash FM. I a més, no només te la posem, sinó que a més t'indiquem que és el nostre mega crack de la setmana, el Loco Loco de Gordo i Reina Zonabelt. L'hem fet servir per començar nova hora. L'última que passarem tu i jo junts aquesta setmana, perquè us duré fins a les 4, en moment que s'hi posarà el Domena, sí.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyora, sí, senyor. Són les 3 i 3 minuts. Per tant, escolta, encara estona per endavant per escoltar bona música i per una mica de ritme per aquest divendres 3 de juliol del 26. La primera, aquesta, Ozuna, al costat de Feid, el Fercho. Hey, Mor, que diu, dime, qué carajo fue lo que me hiciste, crec que diu així.

és el Farruko intentant copiar l'èxit que va tenir aquell estiu del 21 amb el Pepas, amb això que es diu Ya pa qué. Per intentar trobar l'èxit, doncs, col·labora amb el Steve Aoki, que és un bon company de viatge, certament, per intentar trobar un hit. Anem amb la Bad Gyal. El Dave. El usa l'arma

0: 93.8.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
0: Flash FM. Let's go! El poder del ritme.
5: Flash FM Andorra.

Pugen les temperatures per culpa d'Omar Kurz i el seu Coco. Escalfant encara més l'ambient en aquest divendres, també un dia més molt calorós, temperatures de 36-37 graus per tot el país, que ja estem normalitzant i que semblen més pròpies d'una onada de calor, però que ja la vam deixar enrere, en teoria. Que, per cert, s'està complicant molt la situació, sobretot la gent que ens escolta des del nord del país, amb un incendi forestal molt heavy que hi està haguent. Ha començat a la Bisbal d'Empordà, per si no ho sabíeu, fa poca estona, i està totalment fora de control. Per tant, aneu al tanto, sobretot els de la zona, ¿vale? Perquè, a més, amb la tramuntana s'està complicant. Són 250 hectàrees ja i Protecció Civil ha recomanat, sobretot, a tots els pixapins que tenen pensat pujar aquesta tarda cap al Baix Empordà, al Ginorès i tal, per anar cap a la Costa Brava, es recomana que no ho feu perquè hi ha aquest incendi forestal greu. Jo només dic això, només estic dient el que ha dit Protecció Civil fa pocs minuts. Per tant, que ho sapigueu, vale? Quedeu-vos a casa, poseu Flash FM i estigueu tranquil·lets, vale? No aneu a tocar la pera, que han de passar els camions de bombers. Això està claríssim. Sí o no? Queda clar? Vinga, va. 3:23 de la tarda del Quevedo, des del Baifo, ni borratxo.

sembla una broma de mal gust. Ara que fa uns minuts us parlava d'aquest incendi forestal que ja el vaig emportar, resulta que la següent cançó diu això de detrás de l'humo no se ve. Sembla una broma de mal gust. Però bueno, coses que tenen la vida, casualitats d'aquestes. Són les 3:32 de la tarda. Escoltes Flash FM. Per aquí s'han passat Emília, l'Humila i companyia per fer aquest tamarro que escoltàvem, que ens apropa tranquil·lament cap a les 4 de la tarda. Moment en què s'hi posarà el Domena per fer l'Interactua i posar-vos tot el que li demaneu. Aneu escalfant els vostres whatsapps. De moment ens quedem amb Mora i Zetangana i aquesta cançó bastant xula, la veritat, que es diu Droga. Últimament...

estem escalfant pel cap de setmana, eh? A més, ja sabeu que avui tenim festes flash, que són sinònim d'autèntics festivals. Avui serem a Polinyà, per cert, eh? Ja ho hem explicat abans, a la Festa Major Jove de Polinyà. Amb el Miquel González al Domena i l'Héctor Ortega a la cabina des de les 12 de la mitjanit fins a les 6 de la matinada.

a la pista poliesportiva... Flash. El Parc de la Riera, que ho tinc aquí apuntat. El Parc de la Riera. Per tant, els de Polinyà i voltants, ja sabeu on es troba això. No podeu faltar-hi si sou de la zona amb el Flash on Tour, present a la Festa Major Jove de Polinyà aquesta nit.

disfrutar, que nunca se sabe si nos queda poco. Anem a aprofitar per fer molts plans, moltes coses aquests dies. És estiuet, tenim ganes d'anar por ahí, d'anar pels puestos. I fer moltes fotos, que després arriba l'octubre, el novembre, ja arriba la fresca i tal, i vols rememorar els plans de l'estiu. Vinga, el Bad Bunny, que ja marxa després d'haver sonat aquí en directe a Flash FM, a l'emissora del Ritme, i ara anem amb un compatriota seu, el Mike Towers. Quan queden 12 per arribar a les 4 de la tarda i s'hi posarà el Domena amb el Interactua, anem a escoltar un tema que va treure el Mike Towers fa un mes en col·laboració amb la Lliga de Futbol Espanyola, això amb un vídeo que van treure, i que sona la mar de bé. Es diu Un Anamàs.

0: Tremendo aquest pantisito del Fercho. Al costat d'Alejo i Robi, amb aquesta col·laboració que ja té uns 4 anyets, més o menys. Però que sona fresca com el primer dia, clar que sí. I amb això anem tirant ja, eh? This is Flash FM. Bueno, família, sóc el Maravalla i us he acompanyat des de les 11 del matí, quan ha acabat el Flash Matí. Us he portat fins al punt en què comença l'Interactua amb el Domènec, que està preparat ja per rebre els vostres whatsapps i les peticions. I a mi no m'escoltareu fins dilluns. Per tant, que passeu un bon cap de setmana, si us quiere, Flash, i molta canya.
1: A Flash FM, Armand Maravalla.
0: Apa, siau!

0: Què tal, família? Com esteu? Bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Fins a les 8, una tarda més, aquesta concretament del divendres, el Golpito.

0: Las cosas buenas siempre llegan al golpito. Apunta tú, tatúa tú y que quedi ben clar. Tú explica Quevedo y Nueva Línea, que la acompañan a través de esta canción que fas, tio, 100%. Al golpito, ¿qué tal, familia? ¿Cómo esteu? Bona tarda, és l'Armand Maravall qui marxa. Salutacions, en Domena, des d'ara i fins a les 8. Comença una nova edició, una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Molt benvinguts a l'Interactua. Com estan les màquines?
1: Com estan les màquines? Lo primero
0: es bien. Bien. Encantat de retrobar-me amb tots i cadascun de vosaltres i obrir debat a debat un nou cap de setmana. Podeu començar a contactar-nos, 628-060513, 628-060513, avui. Una nova oportunitat per aconseguir un altre dels rots d'Afterbite. Sortegem un pack amb Repelbite per evitar les picades i Afterbite per si has tingut la mala sort i t'han picat. Per participar, doncs el que sempre feu, demanar i dedicar la cançó que vulgueu, 628-060513, i respondre correctament a la següent pregunta, que la volia fer després, però ja que hi soc, la faig. A veure... Quina part del cos solen atacar més els mosquits? Ja hem entrat en matèria directament a barraca, sense passar per la casella de sortida. A, a les cames. B, braços i cames. O C, turmells i cames. Quina part del cos solen atacar més els mosquits? Resposta correcta, A, B o C, al 628-060513, conjuntament amb la vostra petició i dedicatòria. Abans d'acabar el programa, fem el sorteig que us posa a casa directament, entregat en mà, aquest lot, aquest pack d'Afterbite, Repelbite per aquest estiu. Hola, Sergi, somos Ana y Cris desde Terrassa y hoy nos gustaría escuchar La Morocha. Se la dedicamos a nuestro amigo Javi. Hoy cumple 30 años, dice que sigue siendo joven, pero está hecho polvo, el pobre. Hasta luego.

0: Buenas tardes, soy Lucía desde Santa Coloma de Gramanet y pido la del Patito A de Ana Mena y Lola Índigo para mi prima Sara, que hoy empieza las vacaciones y está en modo celebración total. Dice, la respuesta es C, gracias, soy los mejores. Apuntem la resposta C pel tema de l'afterbite i el repelbite i són els turmells i les caves segons el teu criteri. Vinga, va. Molta sort i gràcies pel teu missatge. A disfrutar, doncs, d'aquestes vacances, eh? Prima Sara, que vaya bien, eh, prima? Ai, la prima. Quart en punt de 5 des de l'Interactua. Després d'aquesta molt bona cançó d'Anna Mena i Lola Índigo, Patito, ato, ato, a... Quina està per aquí? Hola.
1: Hola, bona tarda. Som la Sara, l'Enzo i la Meredith i volem que ens posis...
0: Aviam, aviam.
1: Dorayaki.
0: Dorayaki.
1: De Flashy Ice Cream.
0: Sí.
1: I si no, doncs pues qualsevol d'ells.
0: No, mare, ja està bé. Ja està molt bé.
1: O Bad Bunny.
0: Més que bé.
1: El que tu vulguis. Vinga, nois, saludeu.
0: Saludeu, va.
2: Hola.
0: Hola.
1: Hola. Gràcies.
0: A vosaltres.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Escoltes l'Interactua. Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.T. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
2: Quan vas a un espai natural, pots descobrir-hi ocells fent niu, ramats pasturant, persones treballant la terra i una biodiversitat que necessita calma. Per això, abans d'agafar el cotxe, entra a espaisnaturals.cat i trobaràs els itineraris oficials, informació pràctica i les recomanacions per gaudir de la ruta de la millor manera possible. Amb les eines que els espais naturals posen al teu servei, podràs caminar pels senders marcats, respectar les zones amb accés regulat, descobrir miradors i fer servir les àrees de pícnic sense afectar les espècies que hi viuen. Així les protegeixes, les respectes i fas que tothom en pugui gaudir. Cuidar l'entorn millora la teva experiència. Descobreix-ho a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
6: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. 3 dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
8: I molta festa.
7: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows...
8: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
7: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que vol.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
11: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
12: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
11: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
15: A Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Toni Parguela.
1: Bona tarda, Flan. Soc Carlos de Vilanova i el Tru. Com estem? Avui m'agradaria que posessis la cançó de Blackout. Moltes gràcies. Fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau. Que vagi bé. Bé, doncs era Blackout. Emilia Tini. I Nicky Nicole. Tres potes pel mango, eh? Molt bé, Marilla. Fantàstica cançó que fa temps que es va publicar, però que encara, evidentment, es manté entre les predilectes de la nostra audiència, que ha demostrat a través de missatges com aquest. Afanyeu-vos, 628-06-13, al WhatsApp de l'Interactua. Plou foc a aquesta hora de la tarda. Altes temperatures i un foc en aquests moments està convulsionant una mica el territori català, més concretament l'Empordà. Tots els ànims i tota la nostra solidaritat per tots aquells que en aquests moments estan lluitant contra ell. Esperem que s'acabi, contra més ràpidament millor i, òbviament, de la millor manera possible, eh? Faltaria. Muy buenas, Flash FM. Soy Patricia, desde Andorra. Quiero pedirte la canción de La Plena para mi madre Carmen, que os escucha cada tarde desde la app del móvil. ¡Uy, qué moderna, ¿no? Y mientras pasea al perro por el río. Muchas gracias, doncs vinga. Ànims, gràcies pel missatge. Cap a Andorra, que hi falta gent, també.

0: Muchacha, Sergi, sóc la Sònia, des de Cubelles. Hola, muchacha. Avui, muchacha, per la meva filla, Jana. Avui fa 16 anys i li hem preparat... Hòstia, una festa sorpresa, que si està escoltant el programa deixa de ser sorpresa, o què? O potser sóc el portaveu de que s'està preparant tot això i ara deu estar flipant, no sé, no sé. Bueno, qualsevol cas, moltíssimes felicitats i que vagi molt bé aquesta festa, cometes, sorpresa, al ritme d'aquesta cançó, d'aquest muchacha que tant agrada i que tant de moda està. I que inclou... un talent, sobretot pel que fa a la lletra, difícil d'igualar. Nunca vi un culo tan grande, quiero darle un azote, tremendo culote, bota a bota hasta que explote. Això no ho escriu qualsevol que passava per allà, eh? Vull dir, aquí s'ha de tenir un talent francament espectacular, va. Serà una cançó, i això estic convençut que sonarà aquesta mateixa nit, eh? Ens anem directes a Polinyà, a la FM Jove, i us esperem a partir de les 12, l'Héctor Ortega, el Miquel González, el convidat en aquest cas per l'ocasió, a Tuma, i qui us parla, Sergi Domena. Us esperem al Parc de la Riera i estarem all night long. Que això és el que diuen els professionals, eh? Que vol dir tota la nit, i així ens entenem millor, quasi, eh?
1: Hola, bona tarda. Estic aquí amb l'Alejandro, tornant de la feina. A veure si ens podíeu posar la cançó d'Obsession, que és una cançó que ens posa molt bon humor, ens encanta.
0: Està molt xula.
1: I així acabem bé la setmana, divendres. Vinga, bona tarda.
0: Igualment, home. Són les

0: Ho deixa bé, més clar potser impossible a través d'aquesta cançó al propi Quevedo, que no se muda, que no se muda ni borratxo. Bona tarda, sóc l'Anna, és de Sant Feliu, estem de camí a algun lloc que no sé quin és. És la meva despedida de soltera, diu. Oi, bo. Doncs encantat, eh? Moltes gràcies, Anna, pel teu missatge, vaig dir, diu. Em pots posar la cançó ni borratxo de Quevedo? Home, i tant que sí, que és com acabareu, eh? Potser una mica, o no, potser m'equivoco, però crec que no. Que vagi molt bé. A disfrutar d'aquest acomiadament de soltera, en aquest cas, i del que representa un nou cap de setmana d'aquest recentment estrenat mes de juliol. Mes de vacances de molts que precisament comencen avui. Hi ha una bona estampida en general. Molta precaució, òbviament, d'anada i tornada allà on aneu. Desplaçaments, en essència, i tot això, eh? Hola.
1: Bona tarda, fluixiros. Som l'Iria.
2: No.
1: Estem anant de vacances.
0: Veus?
1: I ens encantaria que et posés la cançó de Lo que necessites, de Omar Kurz i Psycho.
0: Molt bé. Doncs vinga, bones vacances, a disfrutar. Escriviu quan arribeu.

Romeo Santos i Prince Royce tornen a coronar-se aquest estiu amb el que millor i més bé saben fer, que són bones batxates. Aquesta concretament es diu Dardos i engega la segona de l'Interactuar. Encara una bona estona pel davant per continuar compartint so i ritme a través del 628-06-13 per mirar d'aconseguir aquest lot de productes d'Afterbite i Repelbite que us hem preparat i que us posem a casa. Ens heu de respondre correctament a la següent pregunta mentre també, com sempre, demaneu dedicar la cançó pertinent. Només faltaria. Això no ho deixem de fer mai de la vida. Quina part del cos solen atacar més els mosquits? A, les cames. B, braços i cames. O C, turmells i cames. Respostes correctes. Sorteig abans d'acabar el programa. Abans d'arribar, com sempre, a les 8. Hola, Sergi, sóc el Víctor. M'agradaria que posessis solucions i no problemes per dedicar-se a la meva parella, es diu Nicole, i participar en el sorteig del lot de Repelbite i Afterbite. La resposta a la pregunta crec que és la C, turmells i cames. Moltes gràcies. Doncs vinga, moltíssimes gràcies a tu pel teu missatge i moltíssima sort.

0: Ahí está, com canten també i com s'ho munten. Anna Mena i Lola Indigo.
1: Hola, flasherus.
0: Hola.
1: Me llamo Nicolás, tengo 11 años y bueno...
0: Sa Nico.
1: Es viernes y nosotros nos vamos al camping. Que querría pedir una canción que es la de Anna Mena y la de Lola Indigo. La de Soy pa' ti o Sola pa' ti.
0: Sola pa' ti.
1: No, no sé cómo se llama.
0: Sácate a mí.
1: Que tengáis un buen fin de... Adiós.
0: Gracias, Nico. Un abrazo, tío. Petito, es diu el tema en qüestió, que vagi molt bé pels càmpings de Catalunya, que estan a rebentar segur, de penya, aquest cap de setmana, aprofitant des del primer minut. Bueno, una molt bona cançó per fer-se una, per exemple, a on? A veure, el Jove Fest, demà a Ripollet, amb el company Héctor Ortega, tot seguit després a la Festassa i la TN, on tenirà l'Héctor Ortega, o amb el també Ripam Festival, que han muntat la gent de la Riba, amb en Xavi G i Rogi, que us parla Sergi Domena. De seguida us parlo amb una mica més de detall, perquè així de passada jo crec que no s'entrarà ni el Diperri.
2: Bona tarda, flashero!
0: Què passa?
2: Estic aquí amb el meu amic Àlex, que jo també em dic Àlex, i volem fer una dedicatòria amb un amic que es diu Ivan, que ahir el pobre va rebre un cop de cap molt fort. Ah. I li volem dedicar la cançó de Love is a Gamble.
0: Love is a Gamble.
2: Per que es recuperar-lo abans possible.
0: Ojo!
2: D'acord? Moltíssimes gràcies i passeu bona tarda.
0: Vinga, adéu, bacos. Love is a Gamble, Víctor Magán. I want to be...

0: Escoltes l'Interactua. Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
1: I molta festa.
0: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
1: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
0: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
4: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara, perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es promo Catalunya.
8: Quina calor. Vens a l'aigua?
9: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
8: Ja, això passa.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
12: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
14: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
15: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
14: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
16: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
17: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
18: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per a empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
17: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
19: Flash!
12: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Flash FM Andorra.

0: Hola, Sergi Domènech, sóc l'Ivan López des de Sant Joan de les Abadeses. Un altre clàssic aquí a l'Interactua. Benvingut de nou, tio. Avui divendres em podries posar la cançó de la Graciosa del Quevedo, a Àdico, a l'Adrià Capdevila, Oriol Montenegro, al Jan Massó i a la Brenda. Una abraçada i bon cap de setmana, que vagi bé. Moltes gràcies, hombre, pel teu missatge un cop més. Sigues benvingut, Ivan López. Aquí a l'Interactua de Flash FM, que demana el nostre number one durant tota aquesta setmana. Merescudíssim, això és indiscutible. Quevedo i aquest tema, la Graciosa, ja veurem si demà revalida aquesta primera posició al calibre 45. El repàs a la llista oficial de Flash FM dissabtes a la tarda. Va, 628-060-513, 628-060-513, que ho digui aquest, que en el seu moment vam pagar una pasta perquè ho fes.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060-513.
0: Ah, que sí, home, que es guanyi les garrofes. Vinga, Pili.
2: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. Hoy me gustaría que me pusieras la de Máquina Time.
0: Sí.
2: Y si la hubieran pedido, entonces me pones la de Dos Amantes.
0: Luego la
2: pedirán. Se la quiero dedicar a todos los flasheros, que tengáis un buen fin de semana. Para los que vais de vacaciones, pues a disfrutar. Para los que no, pues ya nos tocará. Y nada, que tengáis un buen fin de semana y hasta luego. Adiós.

Blanc. M'encanta escoltar-vos, diu, sempre que puc, especialment interactuar. Bueno, moltes gràcies, eh? Moltes gràcies. Aplaudiments, aquí. Sí, voldria demanar-vos dos amantes de Latini i participar en el sorteig del lot d'antimosquits per aquest estiu. La resposta és la C. Moltes gràcies. Tòpic apuntada per aquest concurs que farem abans d'acabar el programa, efectivament, i que regala aquest lot de productes indispensables per aquest estiu, antimosquits d'Afterbite i Rebelbite. Si vols viure al Mediterrani...

0: Hola, aconsegueix la teva entrada abans que s'esgoti. Estem parlant del dia 1 d'agost a Roses, que s'omplirà d'estrelles. Escenari Vibra, principal, Mike Towers, J.C. Reyes. Bueno, principal per dir alguna cosa. Tots són importants, tots són espectaculars i principals. Un altre escenari amb Winson, Baswells, Pastis, Buenri, Escudero, Sisu, tot el team de Màquina Legends. També seran els Dijocs de la Masia, els Dijocs residents. Seran 14 hores de música i 4 escenaris. Una forma de resumir-vos-ho més o menys apta. Vale. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM també hi tindrà un foradet d'emergència, del que estem especialment agraïts. I a més, com a emissora oficial del Mediterrània Festival aquest any. Hola!
1: Hello, hello, Sergi, què tal? Laura de l'Ametlla.
0: Què tal, Laura?
1: Quina calor, per favor, i això va més.
0: Sí, no té aturador.
1: Mira, avui m'agradaria que em posessis la cançó de Ja pa què? Li dedico tots els placeros i a tu.
0: Moltes gràcies.
1: I si tot va bé, demà baixo a veure's a Ripollet, que era el meu antic poble, i us penso anar a veure i allà cridar com una boja per saludar-me.
0: Fantàstic, fantàstic.
1: Doncs vinga, que vagi molt bé i bon cap de setmana. Adéu.
0: Adéu-siau i gràcies.

Hola, sóc el Guillem i voldria donar una forta abraçada per tu i per tots els flaixeros. Diu, si pots posar Coco, t'ho agrairia. Moltes gràcies. Una altra forta abraçada també per tu, evidentment. Gràcies pel detall, el missatge, evidentment, d'entrada i tot el que ens comentes, Guillem, que vagi bé. Coco del Marcons. Ens apropa una miqueta més, en aquest cas, a les 6 d'aquesta tarda. Va, Guillem, mica en mica. I ens obre de bata a bata un nou cap de setmana que estem, com sempre, disposats a aprofitar des del primer moment. Muy buenas tardes. ¿Puedes poner, por favor, un clásico como el Danza Kuduro? Digo, por cierto, la opción buena a la pregunta de Afterbite creo que es la C. Merci y buen fin de semana. Doncs vinga, apuntat tu també, va. Don Omar, Lucenzo, molta sort. L'Orfanato. Danza Kuduro. Yeah.

0: Serrap i Daddy Yankee han fet una molt bona aliança i una gran cançó, que és aquesta, és el Music Sessions, concretament. Si el teu cos, torno a repetir-ho com més, per si no ho teniu clar, és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. Estem sortejant avui mateix, abans d'acabar el programa, un pack amb Repelvite per evitar les picades i Afterbite per si has tingut mala sort. Tot molt ben posat i molt maco, evidentment, i entregat a casa, perquè no us hagueu ni de moure, que ara amb la calor i tal no ve de gust. Per participar, demana i dedica la cançó que vulguis, com sempre fas habitualment aquí a l'Interactua, i respon correctament a la següent pregunta. Quina part del cos solen atacar més els mosquits? A, cames. B, braços i cames. O C, turmells i cames. Missatges benvinguts al 628-06-0513, que a més tenen un molt bon premi, molt pràctic, sobretot per aquest estiu. Recorda, piqui el que et piqui, tingues a mà Afterbite i perquè no et piqui, Repelvite. Oi que ja t'ho sabies? Doncs t'ho torno a repetir per si de cas. Vinga, som-hi.
1: Hola, Sergi, que sóc la Cristina. I mira, som aquí al cotxe i ens agradaria escoltar la de Mamasota. A veure si la pots posar.
0: Sí,
1: moltes gràcies.
0: Mamasota de Turizo i Yandel.

0: Hola, hola.
1: Buenas tardes, Flecheros.
0: Vamos. Hola, hola.
1: Somos el Martí,
2: el Jordi
3: y el Jordi Gran.
0: El Jordi Gran.
1: I volem que ens posessis la cançó de Jamaica. I si no pot ser, ens podries posar la cançó de Nova York. Ara anem cap a la Rioja de vacances.
0: Que bé.
1: Ànim, Flecheros.
0: Vinga, disfruteu moltíssim. Ara si us recordeu de mi, em porteu alguna coseta de la Rioja. Bon vi o alguna cosa d'aquesta. Que vagi bé, bon viatge, simpàtics. Nueva York, probablement Sònia, abans d'acabar el programa, també, eh? T'hem posat Jamaica, bam, bam, del gran Ugel. Un molt bon tema per fer sonar les diverses trobades que tenim. La primera aquesta mateixa nit, eh? El Lloro Polinyà. Us esperem al Parc de la Riera a partir de la mitja nit. Estarem donant-ho tot. La part més jove i transgressora de la FM de Polinyà, concretament. Tenim moltes ganes, com sempre. Hola.
4: Hola, Sergi.
0: Hola.
4: Soy Christopher. Me dicen Chris.
0: Hola, Chris.
4: Quería saber si en este día tanto calor podrías poner la canción de Tu aroma de Young Beef. Me encantaría poder escucharla.
0: Molt bé.
4: Un saludo y saludo a mi madre Blanca y a mi primo Darwin.
0: Molt bé. Gracias. Saludats queden. Me enamoré.

0: escoltes l'Interactua.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil, estacions de proximitat.
7: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
8: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
9: Què et passa?
10: Que no em tanca la maleta.
9: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
10: Bé, si trec uns quants banyadors...
9: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
15: I molta festa.
14: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows...
15: I un any més tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
14: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que vol.
16: Andorra Flash FM 93.8.
17: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
18: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
19: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Bizum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
20: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
0: Hola, Enric Arriera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
21: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
22: 86-22-88.
23: Departament comercial del grup Flash Andorra.

0: està funcionant i agrada. Aquest de l'Éxito s'ha colat molt bé, eh?
1: A l'afegir estic al cotxe amb el meu pare, la parella del meu pare i els meus germans.
0: Sí.
1: I estem anant cap a Sort, que anem a passar un viatge.
0: Molt bé.
1: I estem molt avorrits del cotxe. Ens agradaria que posessis la cançó de l'Éxito, així ens divertim una estona.
0: Molt bé.
1: Merci.
0: Bon viatge, camí de Sort, eh? Mira, dormireu fresquets avui, com a mínim. Això està pràcticament garantit. Éxitos a Jay Wheeler, a 5 minuts per 2:15 en punt de 7 de la tarda. Don't stop, hola.
2: Bon dia, sóc Leider i estic aquí amb la meva família que anem a fer una acampada al Pallars i voldríem demanar la cançó del Golpito de Quevedo. Adéu.
0: La idea és que acabo pillant amb els vostres missatges, eh?

Sergi, posa'm el Xiringo o el meu Àngel, la que més t'agradi. Jo estic comptant els dies per fer vacances. Una abraçada a tots els flaixeros. Doncs aquesta és espectacular, eh? La unió que molts buscàvem i estem encantats de rebre. Entra Estiu 22 i Henry Méndez. I aquest tema que es diu el Xiringo, que fa potser més estiu impossible. És brutal. I, bueno, us fa molta alegria que ens la demaneu i estem encantats de posar-vos-la. 9 minuts per les 7 des de l'Interactua de Flash FM. Tenim trobades aquest cap de setmana, aquest divendres nit, avui a la nit a partir de les 12 a la FM Jove de Polinyà. Demà ens veurem amb el Ripam. Personalment tindré el privilegi de punxar una estoneta amb el Roig i el Xavi G a la Riba. Començarem la nit al Jove Fest de Ripoll amb Héctor Ortega i tot just després el company Héctor Ortega se n'anirà directe a l'Ilatina. Bueno, tenim corda per estona sempre que vulgueu, evidentment. Ens diuen, hola, poseu-me la cançó Pelele de Morat o l'una llena del Benny Júnior. Avui sortim de festa i és per anar escalfant motors. Moltes gràcies. Adéu.

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, El Picat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: estic pillant al gustet aquesta nova cançó de Mike Towers, eh? Poc a poc, a foc lent. Això es diu Una Namas. La triada seleccionada per engegar la quarta i última hora de l'Interactua pel que fa aquesta setmana. Una nana. Va, anem per feina. Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. A l'Interactua, avui divendres, un cop més, sortegem un altre pack amb Repelvite per evitar les picades i Afterbite, per si has tingut mala sort i t'han picat. Te'l posem a casa, eh? A través del sorteig que farem entre tots els missatges que demanen, dediquen cançons, al WhatsApp de l'Interactua i, a més, responen correctament a la següent pregunta. Quina part del cos solen atacar més? Parlem dels mosquits, evidentment, eh? La possibilitat A, les cames, la B, braços i cames, o la C, turmells i cames. Les respostes correctes són... I no, també, eh? Evidentment, podem equivocar-nos, només faltaria. Som benvingudes al 628-060513. Molta sort a tothom. Va, recta final del show. Missatge, jo crec que essencial, i més aquesta hora, fent referència als incendis forestals actius en aquests moments, i és més que evident, però repetim-ho tantes vegades com facin falta, ja que es demana a la població, especialment de l'àrea metropolitana, perquè és el dia precisament per fer-ho, que tenia previst desplaçar-se cap a les zones del Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany, que posposin aquests desplaçaments per, òbviament, facilitar les tasques d'extinció dels incendis forestals actius. Es tracta potser una mica d'això, de facilitar-ho i acabar contra abans millor amb aquests incendis que de moment tenen en vi la població. Vinga, molts ànims a tots aquells que estan mirant de lluitar, posant-hi tots els mitjans per extingir-los i acabar amb ells el més ràpidament possible. Sobretot informeu-vos a través dels canals oficials. El cas, per exemple, de Protecció Civil, sense anar més lluny, a Twitter. Antic Twitter, actual X. Hola.
1: Hola, som el Miriam Michael i estem anant cap a Lleida i volem demanar la cançó de Droga, de Zetangana.
0: Sí.
1: I també volem participar al sorteig dels repel·lents de mosquits.
0: Molt bé.
1: I creiem que la resposta correcta és la C, els turmells i les cames.
0: Cames i turmells. Gràcies a tu.

0: Muy buena tarde. Hoy volía a demandar la Pepa de Farruko.
1: Sí.
0: Y la respuesta es las camas y el turmel. Adiós, buena tarde.
1: Adiós, adiós, Gregoria. No sé qué se sentía de fons. Estic preguntant-me si era una càrcer o estaves fregint un ou o algo. No sé. Doncs la resposta sí, te l'apuntem i, evidentment, t'apuntem també pel concurs que farem ja en qüestió de minuts abans d'acabar el programa d'avui. A ritme del Desacatao, del Farruko i el seu Pepa. Segur que les seques, tot el món, amb pastilles i la discoteca. Una cançó que ha anat saltant com si fos Bambi d'estiu a estiu amb una facilitat pasmosa, eh? Ens diuen, hola, ¿me puedes poner la canción Tandem? Y recuerdos de Gerard, me gustaría que me apuntaras para el lote de los antimosquitos. La respuesta es la C. Gràcies i molt bona tarda per tothom.
2: Ens vam

0: Escoltes l'Interactua.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, l'oferta teatral continua ben viva. Al Teatre Condal hi pots veure Andrei Dorine, mentre que a la Sala Fènix s'hi representa la Taverna de los Perros. A l'Antic Teatre, del 2 al 5 de juliol, hi arriba Ínsula, d'Alexander Durán de Vins. I al Teatre Raval hi podràs veure La Gran Blue Nit, d'Elisabet Raspall. Si t'agrada la música clàssica, el 4 de juliol, al Palau de la Música, s'hi representa La Traviata, de Verdi. A Vilanova i la Geltrú, el 2 de juliol, arriba una nova edició del Vida Festival. I a Calella, dins del Festival NEC, hi actua Pastora. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
4: Sona bé.
3: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
4: Sona el nou Micra.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
3: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
10: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
12: Si vols viure el Mediterrani Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.T. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrani Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
13: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
14: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
15: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
14: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
16: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
0: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
16: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes d'Engordany. El gust de cada dia.
17: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
18: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
18: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: Let's go, let's go.
1: Hola, bona tarda, Flaix.
2: Hola.
3: Hola, som la Flaix i la Maria. Volem la cançó de Shakira del Mundial.
1: I jo sóc la mare, Anna, i la resposta correcta seria Cames i Turmells.
0: Molt bé.
1: I ja està.
0: I ja està, jo tindríem. Prou bé, eh? Molt ben... Molt ben sincronitzat i molt pràctic i efectiu el vostre missatge. Que tingueu molt bon cap de setmana i moltíssimes gràcies. Da, Shakira. Qui més?
4: Bona tarda. Volia dir una cançó als dos fetgeros
0: sí.
4: del meu àngel.
0: El meu àngel.
4: I també posar el futur d'Axel Vite.
0: Sí.
4: I la pregunta és la resposta a la pregunta és la C.
0: La C. Vale,
4: Turmells i Cames.
0: Cames i Turmells.
4: Gràcies.
0: Turmells i Cames. Estiu 22 i aquesta cançó, que contra més sona més agrada. Té aquesta característica, veus? El meu àngel.

0: vols escoltar? En Domènec t'ho posa. Interactua.
1: Això és el remix, mamacita. Maluma, baby, lucra, kea.

0: Marina, des de Cardona, vull demanar Loquita, de J.C. Reyes, pel meu nòvio Armand. Avui fem un any junts i estem molt enamorats. La resposta dels mosquits és la C. Bon cap de setmana. Doncs enhorabona, felicitats per ella. Que fem molts més anys i que els continueu compartint amb nosaltres a través de missatges com aquests. Qui més, va?
1: Bona tarda. Res, tenen cap a València, des de Cubelles, amb la Jessica, el Bizcocho, el Carles i el Jacopo.
0: Sí, el Bizcocho.
1: I volem demanar la cançó de Quédate, de Quevedo. Un petó a tots, anem de fin de València.
0: A disfrutar, doncs. Sí. Bizarrap i Quevedo va ser el Music Session 52 a la recta final de l'Interactor d'avui.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Apaga la luz, que estamos activados. Apaga la luz. Hola.
2: Bona tarda, flasheros. Soc el Guillem Rodrigo de Sabadell i vull dedicar-li una cançó al meu pastisset de mil colors, ojo, a la Berta, sí, perquè d'aquí menys d'un mes se'n va a Xile, i estarà allà un any i vull que aprofiti al màxim l'experiència i segur que s'ho passarà superbé, tot i que la trobarem moltíssim a faltar.
1: Yeah.
2: M'agradaria dedicar-li la cançó de Vespre dels Pets, però com suposo que és massa lenta per Flash, sí, FM,
1: massa.
2: Em conformo amb la cançó de Xavier, del tècnic de... el tècnic de so de la Ludwig Band,
1: massa,
2: o si no, la cançó de Dorayaki,
1: aquesta,
2: de Flash Eskin i Trenkos Fans. Bona tarda a tothom.
1: Al final anem encertats. Va, que vagi bé, que disfruti aquesta experiència a Xile. Bona tarda, Sergi, som la Laura i l'Is. Volem que posis la plena. Estem treballant i ens estem morint de fàstic, joder. En una benzinera. Salutacions. Va, doncs ànims, tots al món. A tu i a tothom, molt bon cap de setmana. Que vagi molt bé la vacança, si sou d'aquells afortunats, afortunades. I els nostres millors desitjos, en aquest cas, pel que fa al control ràpid, àgil i efectiu de l'incendi que en aquests moments fa cremar la Costa Brava, malauradament, Mireu de col·laborar tant com sigui possible amb les tasques d'extinció, d'entrada, evitant desplaçaments, ja per començar. A partir d'aquí, a seguir el club de vosaltres rep el missatge que li otorga el Lot After Vite d'avui. La resposta correcta, per cert, era la C, turmells i cames, vale? Quina és la part del cos on solen atacar més? Doncs mica, aquí i allà, pim-pam. Apa, sóc en Domènec, família, ens veiem aquesta nit a Polinyà. Que vagi bé. Era...

0: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
1: Ah, no? I com us ho heu fet?
0: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
1: Ui, sí! No sento res.
2: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
3: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash! Flash FM Andorra, 93.8.

és FM. Let's go! El poder del ritme.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.